pis en terra que m'aguanta cada dia amb força. Cerques meu camí amb esforç i molta constància, sense perdre's esperança.

0: Tot seguit, Manatís, amb una cançó del disc Galls i Desacords del 2014.
1: Nosaltres tenc escarrulles, escaput. Carronya, peixos,

Bastants segles més tard van arribar els reis d'Occident. Us van dur sa religió i un déu omnipotent. Volien convertir els menorquins en espanyols, però ells volien tots.

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Lletraferits, un nou bloc de cantautors de Menorca a les zones de Ràdio Far.
1: Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.
0: Ràdio Far.
2: Migjorn, a pesar de no tenir ajuntament, era un poble que, amb una personalitat molt definida. No sé com t'ho explicaria, però el Migjorn tenia el seu color, per dir-ho de qualque manera. No? Ens definíem de la resta. És una gent constant, molt unida quan hi ha qualque cosa que... perquè lluitar, i una gent noble, diria jo, encara que quan s'enfada es pot de cuidar-ho també. Sí. Però no hi ha dubte que Migjorn tenia la seva personalitat abans de no tenir juntament. Sí. Tal vegada ara estigui més diluït perquè ha vingut molta gent de fora i ara ja no és tan peculiar com era abans. Ara està més mesclada la cosa. Llavors, Migjorn tenia el seu caràcter, no hi ha dubte. El caràcter migjorner, sí. Ha existit, existeix.

0: Sonora, el podcast de memòria oral dels pobles de Menorca. Pot recuperar tots els capítols al web radiofarmenorca.com. Ressona.
1: Que la gent de Prats no us enganyi. A Arles i a Sant Llorenç, aquests ossos també surten. Fins i tot a Andorra tenen la seva festa. La història comença amb un os. Sempre aquest animal tan gros i fort. Aquest, que s'ha despertat de la hibernació, surt d'un punt llunyà del centre de la localitat. A Arles, surt de les entranyes del bosc. A Sant Llorenç, va cap a la vila des de la capelleta de la Mare de Déu de la Sort. A Prats, en surten tres. Tres! I apareixen des de dalt del castell i baixen al pendent esvalotats i esbojarrats. Comenceu a tremolar, vilatans, que arriben els ossos. Aleshores, al poble d'Arles, l'os ferotge es posa a perseguir per tot arreu la dona del manaire, la Roseta. La bonica... Roseta. Els caçadors, amb pressa i amb l'objectiu de caçar l'animal, se serveixen de grans botes de vi i de tortugues per acorralar l'os. No el deixaran escapar. A Sant Llorenç, aquest os tan feroç recorre amunt i avall els carrers del poble. Però no va tot sol. L'acompanyen la monaca, un ésser de dos caps, quatre braços i quatre cames. Quina feredat! Una parelleta de vells amb un escalfallits. El gamarús, els botifarrons... Temeu per la vida, vilatans de Sant Llorenç. La festa de l'os ja és arribada. Ai, las! A Prats, aquestes tres bèsties salvatges prenen el poble. Es dispersen per tots els carrers mentre són perseguits per uns malhumorats caçaires. Però ep! Durant el recorregut, els animalots es tiren damunt de les noies boniques que es troben en el seu camí i les tiren a terra, emplenant-les de sutge negre.
0: Ressona, el podcast transfronterer impulsat per Ràdio Far, podcast.cat, Ràdio Intermitent i Ràdio Arrels. Ja pots escoltar el capítol sencer a Ràdio Far, Ràdio Intermitent, Ràdio Arrels i podcast.cat.
2: El cineasta José Luis Guerín i l'escriptora Patricia Almarcegui obren el 8è Menorca Dogfest amb un diàleg a propòsit del documental Històries del Buen Valle. Serà dijous 24 de setembre a les 6 hores a Can Oliver de Maó. Seguidament es podrà veure la pel·lícula a l'Ocimax de Maó a les 8. Entrades gratuïtes i tota la informació a la web de la menorcadogfest.com. Amb el patrocini de la Fundació Foment del Turisme de Menorca, el suport de l'Institut d'Estudis Baleàrics i el Consell Insular de Menorca.

A Radio Far pots escoltar l'arxiu musical més extens de música de Menorca. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

El cementeri es ple de poetes fracassats. Odontòlegs, fiscals, peons, jutges, comares, cabrons. T'estimam i no t'oblidam, diu la pedra freda de la mentida.

El cementeri és ple de finals insípids, monòtons, d'esperances mai complertes, de somnis mai somiats. De t'estim, t'ho dit, enyor, de quin descans, de ja era hora. Talents incontrolats i banyes mortes. El cementeri és ple de certeses, de cites confirmades on mai arribes tard. És el somni dels horitzontals, és la calma

0: atracar.
1: Atracar està bé, saps? Sí.
2: Atracar. Atracar. És la secció aquesta d'en alerta el que
1: sí, dius. Sí, sí, l'alerta.
2: No sé si he posat 100 o no... O... Jo què sé, ja. Digues, digues.
3: Tu diguis, és a dir, si es pot dir, tira endavant, sempre endavant.
2: Ostres, la cançó aquesta de Ses vistes d'un altre femer, de femer. Un altre...
1: Ses vistes d'un altre femer!
2: He lligat.
1: He lligat,
2: la banda d'Esfamer, ets les vísties de Montgofre.
1: Les vísties d'un altre paner. Ens estigues d'un altre paner, és que és un triple...
2: Ostres,
1: un triple, Déu sagrat.
2: Però té cançó aquesta que a en Xec li agrada molt, també. Que és... Digui, digui, digui, digui, digui, digui, digui, digui, digui. Després la posarem.
1: Fes cap al telèfon.
2: M'agrada. Promès. Els inicis de la secció aquesta són un desastre.
1: Sí, hem de mirar, no sé.
4: De posar ordre.
3: Saps què passa? Que no m'agrada ser llengua en tapres.
1: No t'agrada ser llengua en tapres?
3: No, de petit em menjava, però no...
1: I ho has triat tu, no sé?
3: Ja, però... Però mira, o sigui, no, pues quedava bé, però... No.
2: La llengua de què és? De porc?
3: No, de...
2: De vedell.
1: De vaca, no?
3: Sí, sí. Però bé, arrencam. Avui us volia xerrar de l'article salat, que, d'entrada, per posar en context, un article és un determinant, que és una categoria gramatical que no té significat independent i encapçala sempre un sintagma nominal. Però això és incorrecte dir, per exemple... els i les alumnes, d'acord? Perquè un article ha d'anar acompanyat d'un sintagma nominal, no pot anar acompanyat d'una conjunció.
4: Ja sé per on vas.
3: Clar, no. No, però això ja sí que ho deixaríem per un altre programa, perquè això dona per tres programes, tal vegada, o quatre.
1: O un, tampoc.
3: Però bé, de moment ho deixarem aquí caure, que els i les alumnes no és correcte.
1: No és correcte.
3: I bé, l'article, agafant com a referència les llengües romàniques i el llatí, l'article salat deriva de llatí, de ipse, ipse, ipsum, d'acord? Que seria el mateix, no? Ipse dixit. Això ho va dir Ciceró, però no som jo. Això ho va dir un altre.
1: Un altre Ciceró.
3: Ipse dixit.
1: Un
2: altre, menys important.
1: Un.
3: Sí, un que va aparèixer fa dos mil·lennis.
1: I després va desaparèixer.
3: Va desaparèixer.
1: I després ara estàs tu.
3: Com tothom. Ah,
1: i muntes aquest. Doncs no se muntes, ja estàs tu.
2: Com que no hi és, doncs ja està.
3: Seguim, n'hi ha un altre.
1: El nostre Ciceró preferit.
3: I bé, però l'altra forma d'on ve l'article literari és d'Ille, Illa, Illut. D'acord? Com Beatus Ille. D'acord?
1: Igual. Feliç jo estava pensant en Beatus Ille. Quan he dit Illa Illut, he pensat com Beatus Ille.
3: Clar,
2: que xerrau.
1: Pues, de coses de la llengua. De coses de la llengua.
3: Allò que deia aquell, de qui perd els orígens per l'identitat, han de saber d'on venen les paraules que deim, no?
1: I, correcte.
3: I per això. Però bé, l'article salat, sempre a les Illes Balears i Pitiuses, però no per tot, d'entrada, d'acord? Tenim una excepció, que és Pollença.
1: Ah, sí?
3: Que fan U i La, per això diuen Upi, per exemple, no?
1: Upi.
3: I Upi.
1: Upi de Pollença.
4: Upi, Upa.
3: Exacte.
1: Que no seria t'aquí. Vinga, vamos, vaya festival.
3: Que U ve de... I L de L'U, que seria L'U. I, per tant, de totes les Illes Balears no se fa, no sempre, l'article salat en cap context. En canvi, per exemple, el País Valencià tenen un poblet que es diu Tàrbena, que va ser repoblat per mallorquins després de l'expulsió dels moriscs, i allà empren article salat. I es veu que fan bona sobrassada, també, per allà. Sí.
2: Això ho havia sentit.
4: Jo
2: això
4: ho havia, sí.
3: Article salat i sobrassada. No hi he estat mai, però la veritat és que la cosa es tira. Després, a la Costa Brava, també, que se suposa que és d'on venien la majoria de repobladors nostres i...
2: Delinqüents.
3: I tot això, segurament.
2: Com que venen ara, també.
3: Però bé, ja solen dir que de la Tordera fins al Ter i Cadaqués, que ja sempre, o s'emparava, perquè em sembla que ja hi queda poca gent, l'article salat, també, d'acord? Sobretot ha quedat bastant en el que seria la toponímia, d'acord? En llengües, com que xerraven de que ve del llatí, les llengües romàniques, en general, empren esquiveda i l'ildut, excepte txart. Txart també empren l'article salat. D'acord? Empren su i sa, i sus i sas.
1: Su.

0: Su.
1: Hola.
0: Sí, sí, sí.
2: Y... Su estoku.
1: Su estoku.
2: Su estoku.
3: Como Sudoku.
2: Su estoku es...
0: Sudoku vol dir cosa.
3: Estic dalt de xec.
1: Alerta en xec. Alerta en xec, magos d'humor.
0: I fa poc vaig veure que també el Plan de Grassa, que també és un poblet a prop de Niça, que també sempre s'articula salat en occità.
1: Uau.
0: És a dir, l'article salat és una raresa, una minoria dintre de les llengües romàniques, però que, com veig, està una mica escampat per tot, que no és una cosa estrictament d'illes balears, d'acord? El que passa és que nosaltres no l'emprem sempre, nosaltres a vegades emprem l'article literari, d'acord? I fins i tot a l'edició menorquina del Principet, a l'apartat de morfosintaxi de la secció característiques principals del mallorquí...
1: Allà... Però no en cuento.
2: M'he perdut.
0: A veure, el Principet té, al principi, té un pròleg i una secció... que explica les característiques principals del mallorquí, d'acord?
1: Sí.
0: Jo...
1: Hem pogut posar so i et posen el so. I si no t'agrada, no el compris.
0: No.
1: Ja ho has pagat? Vull dir que si no t'agrada, no el compris.
0: No el tenc, no el tenc encara. L'he pogut fuetjar, això sí. Però bé, fins i tot allà diuen que l'article literari sempre en certes expressions i per designar ens, éssers o objectes singulars. I posen d'exemple la terra, el cel, la lleugera...
1: El Madrid.
0: Clar, això t'ho anava a dir jo ara, però sí, és a dir, exacte.
4: No? Sí.
1: Bueno, sempre és el que penso jo que em penso.
0: Després, com a éssers singulars, tenim també el rei, el papa, la reina i el principet, en principi,
1: el
0: també,
1: principet,
0: no? Hauria de ser. Però bé, ells han preferit posar el principet. Supos que el principet està agafat de la versió valenciana, però clar, després ja quedaria igual i semblaria que és la mateixa llengua, i clar, després ja veiem. Però bé, també emprem l'article literari per dir els noms de les hores. Són les 3 i 5, d'acord? I...
2: Són les 3 i 5, seria raro. No? Bé, ho solen fer els catalans quan venen aquí sí. I volen... menorquinitzar-se per damunt de les possibilitats.
3: Ho salen tot.
0: Exacte, és Christian.
1: Bueno, però a Ciutadella, per exemple, tu és Christian. Allà ho diuen. Tu és Pedro.
2: I com reacciones quan te fan això?
1: Me'n vaig corrent. Vaig corrent cap a mo i me'n fico una dutxa. Maigo bona de mo.
2: Maigo... Bueno, no xerrarem de saigo de mo perquè te dutxes amb...
0: Per 4 nitrats, ara l'hem de criticar.
1: I sí, hombre. I a Ciutadella diuen l'avi... No, a Ciutadella diuen savi.
2: Savi.
1: Per tot deien l'avi, que una cosa que em fa ràbia que es diu l'avi i savi.
0: Exacte.
2: Si no,
0: aquí,
2: savi.
0: Clar, a veure,
2: savi, sàvia.
0: Estem dient...
1: Aquí, però per moltes diu l'avi i sàvia. A mitjana diu l'avi i sàvia.
2: Ah, sí?
1: Sí.
0: Sí, l'avi i sàvia.
1: L'avi.
0: Exacte. Com... Aquí hi ha un d'ells d'aquest, clar, les coses importants, no? com el cel, com el papa, no? Les coses importants. Emprem article salat i sàvia es veu que no té aquesta categoria. Uh-huh. Això sí, aquí hi ha una mica de viatge de gènere. Que...
1: Sí. No, sempre t'ho curiós.
0: Que bé, sí. També, bé, emprem... De fet, deia el papa i també l'emprem l'article literari en conceptes relacionats amb la religió, no? Com l'altar, el dimoni, el ram...
1: Onda.
0: No? També, també havíem dit les tres, no? I ara també podem dir altres expressions temporals, com la setmana que ve, sí. o l'any 2024.
1: O l'Iglésia, ara pensava en coses...
0: Clar, però mira, l'Iglésia distingim entre...
2: Siglésia, no?
0: Entre l'Iglésia o Siglésia.
1: O la catedral.
0: Aquí...
1: La catedral també diu, no, sí.
0: La catedral...
1: Bé, crec que no.
2: Perdó, la catedral.
1: La catedral. La catedral o la catedral?
2: El que vulguis és igual, no, però... La catedral.
0: Clar, a veure, a poc, si agafes generacions més joves, l'article literari es va perdent una mica, no?
1: Ah.
0: Per analogia, no? Com en general sempre emprem l'article salat... És a dir, això que m'adeies tu del Madrid,
1: sí.
0: I els meus nebots els he sentit dir més de dues vegades es Barça.
1: Ah!
0: Es Barça!
1: Perquè tu ets dius que siguin del Madrid i es Barça, que és el Barça, que és menys important.
0: No, però ells han sortit del Barça.
1: Guarro, que ets.
0: Ells han sortit del Barça.
1: Han sortit. Anda. tu?
0: Merengueta. Fora. Es diu Merengueta.
1: Merenguet. Merenguet. El Barça. Més
0: el
1: concurs.
0: Barça. I bé, també emprem articles salat amb expressions de manera, com a l'alça, a les fosques, a l'engròs, no? o de lloc, no? Com a la dreta o a l'esquerra. I altres expressions també emprava amb altres expressions relacionades amb activitat marinera, com anar a la vela o a la deriva.
1: Això no sé, són xec.
3: Jo sempre hi vaig a la deriva.
1: Jo no sé. Vale.
0: I bé, després també mos queden els topònims, que clar, aquí tenim no tots els topònims nostres els fem amb article salat. També tenim el toro, tenim la mola i tenim la clota. I altres llocs, no?
3: Aquestes toquen el cel.
0: I no es diu mai, però clar, per neutre també emprem sempre derivats d'Ilde, que és el Lu, el que passa, no? Que havíem xerrat ja amb altres programes, no? Del Lu. I clar, els que passa no som capaços
2: Lu,
0: de dir-ho.
2: En insistiu, tot és Lu, Lu, Lu,
1: Lu. Lu, Lu, Lu, Lu, Lu. Lu és correcte, jo com m'has corregit les etiquetes del disco vaig flipar que allò fos correcte.
0: A veure, és correcte d'aquella manera.
1: Ja, però ara, si ho dius tu, és correcte.
0: No,
1: és autoritat.
0: No, a veure,
1: sí.
0: Però en un context sí, informal menorquí, jo te'l deixo passar.
1: Me'l deixo passar, ja està.
0: Passar.
1: Ara, sí. Molt
0: d'acord.
1: Bé.
3: És correcte, Pedro.
1: Sí, diuen, sí, és correcte.
0: La darrera gramàtica ja xerra també de... Ja no és correcte o és incorrecte. La darrera gramàtica tira de... és adequat en contextos no sé com.
1: Ah, ja està,
0: no és gaire adequat en contextos no sé quins altres.
1: Ja
0: no?
1: Està.
0: Clar, Ulu en un context formal no és adequat.
1: Ja.
0: Però en un context d'una cançó, en un context informal, en un context menorquí, que ja hauríem de canviar d'article, Ulu, mira...
1: Sí. Ja.
2: Ho dius i no passa res.
1: Sí, no passa res, sí.
0: I ja ho tindríem.
1: Molt bé.
2: Moltes gràcies. Aprenem aquí el llengu sí, d'Apres. Cada vegada tenim la llengu més llarga, tu. Vinga, fins
0: i la recepta més completa.
2: Vinga, fins la setmana que ve.
0: Vagi bé.
4: Porquejades! Arriba la quarta temporada de Porquejades, el podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: Bones! Açò és Saltreveu de sa glosa, un podcast del col·lectiu Glosera.
1: En aquest segon programa, seguim el fil amb noves propostes. Començarem fent sobretaula amb connexió a Euskal Herria, conversant amb sa convidada d'avui, Nuxue Alberdi, versolari i escriptora que a partir del seu llibre Contrakos Tarritik, traduït al català amb el títol de revers, mos ajudarà a seguir explicant s'improvisació i sa glosa des dels cossos i les experiències de ses dones improvisadores en el context públic de sa tradició oral.
2: Seguirem fent memòria amb sa col·laboració dels glosadors i glosadores actuals, qui mos proposaran gloses i figures del passat i mos explicaran algunes batalletes desglosat menorquí d'un temps enrere.
0: A la secció Glosim Glosam, en Ramallet prepara el necesser i se'n va fins al castell per trobar-se amb en Joan Fortuny, en Nanis, per jugar un poc en ses paraules i posar en pràctica les seves habilitats com a glosadors.
1: I no podíem acabar el programa, com no, sense glosar un poc. Partim?
3: Saltreveu de sa glosa, amb el col·lectiu Glosera. Un exercici de memòria sobre les dones improvisadores, antigues figures i gloses. Escolta el capítol sencer a radiofarmenorca.com.

0: Ben tornades totes a aquest simposi sobre la literatura al voltant de l'amor. Aquest és l'episodi especial que completa la conversa sobre l'amor en temps moderns. Avui ens continuem acompanyant, com no podia ser d'una altra manera, na Laura Tapiales, periodista i comunicadora d'actualitat per xarxes. Ben tornada, Laura, com estàs?
1: Moltes gràcies. Amb moltes ganes d'aquesta conversa, també.
0: Super. Aquests dies hem estat llegint Tot sobre l'amor, de Bell Hooks. L'he obligat.
2: Club Simposi, amb Blanca Noguera. Un club de lectura en el qual les convidades comenten lectures relacionades amb les temàtiques simposíaques. Escolta el programa sencer a radiofarmenorca.com.

Aconsegueix la teva acreditació per accedir a totes les activitats de fotografia del Menorca DocFest. Classes magistrals, presentacions de projectes fotogràfics i de fotollibres. De l'1 al 3 d'octubre al Claustre del Carme de Maó, a la sala d'audiències del primer pis. Des de Samuel Nacar, Pedro Coll, Carmenxo Alemán, Neus Solà, Federico Clavarino, Santiago Torrado, Santi Donaire, Pep Pérez, entre molts altres. Ja ho pots comprar al menorcadocfest.com en promoció a 10 euros.

A la plataforma de podcast de radiofarmanorca.com pots escoltar més de 700 programes. Baixa del núvol i connecta't a Radio Far.

0: Ok, per aquí estem en connexió via telefònica amb Supergatos, amb Nadri i amb Pep. Hola, què tal? Me sentiu?
1: Sí, sí.
2: Hola.
0: Fantàstic. Res, estic amb ells perquè ells estan residint a Barcelona, a Catalunya, es persona un grup amb gent menorquina. Amb Pep, si no m'equivoco, tu és de Ciutadella?
1: Sí.
0: I Nadri, també, o d'on ets tu?
1: No, jo soc de Barcelona.
0: Va, de Barcelona, ok. Per tenir-ho una mica situat. Res, abans de començar, sempre m'agrada de benedir els convidats en aquest podcast. Pues, com començar amb la música? Quant és aquell moment que deies, ostres, jo m'agrada això, això és un poc més que un hobby, jo l'únic que fes és agafar una guitarra i començar a tocar, no sé si tenen un moment així peliculero o si és una cosa que va passant així gradualment.
1: Ho repetiré una altra vegada. Gràcies, Pedro, per convidar-nos en el podcast.
0: Quasi tot de rècord antes.
1: Perquè vull que quedi gravat que totes aquestes coses, que la gent se pugui interessar per el que feim, pues és una de les coses que ens ajuda a seguir. I, bueno, l'ho dit, que moltes gràcies. I sí, jo en particular sí que tinc un moment que me'n record que em va fer el canvi de xip al cap, i és que estava dins el cotxe amb un amic, me pensa que tenia 11 o 12 anys, i tenia la ràdio posada i va sonar, no sé si Back in Black, de CDC o Highway to Hell, però és un tema de CDC. I vaig dir, tu, què és això, saps? Això m'encanta, perquè a casa meva sempre escoltaven com a més òpera, sarsuela, no sé, Antonio Machín, Jorge Negrete, coses d'aquestes, saps?
0: No, el mateix.
1: I vaig sentir el tema de CDC i allà va ser quan vaig començar a interessar per rock, vaig començar a escarbar un poc i pues, vaig conèixer tots els grans.
0: I vas començar a
1: tocar. Digues,
0: perdona.
1: Bon, i vaig començar a CDC i no m'he mogut d'aquella època, bàsicament. Vull dir, vaig quedar en els clàssics dels late 60s i 70s, i ara començo un poc amb el hard rock, glam rock dels 80.
3: Maquetes, de Pedro S. Tuamala, arriba a la sisena temporada. Coneix tota la música rock de Menorca en un clic a radiofarmenorca.com.

0: No son horas.
1: Bueno, ho tenim en l'aire, allò de la distorsió natural i antinatural. M'ha cridat l'atenció el concepte aquest. I també, jo volia xerrar un poc de, sí, del so i dels estats d'ànim, perquè això és interessant. Potser ho puc relacionar un poc amb el fenomen internet.
0: Hi ha unes coses més rares.

0: coses que no us podeu imaginar a internet.
1: I no digo raros...
0: No, exacte, no raros dolentes, eh?
1: Sí, bueno, també n'hi ha moltes raros dolentes.
0: Per gràcia, sí.
1: I que no dic raro això amb cap intenció de jutjar-ho negatiu, simplement és que em sembla raríssim, o sigui, és com... Són uns nivells d'abstracció de la realitat tangible que és com que ha sido a otra dimensión. Sí. Com aquests jocs d'espais liminals.
0: El Backrooms.
1: Backrooms, tio.
0: O el Dream Pools.
1: Joder, és molt raro.
0: Són molt raros, però clar, són... Jo li comentava a la Psico fa unes setmanes això del tema dels espais liminals, perquè clar...
1: M'encanta, la tia s'ho passa genial.
0: Sí, bueno, tal vegada, digo aquel loco, tu.
1: No, si no seria Psico.
0: No, si no seria Psico. Perquè clar, li comentava un poc això de... Clar, els espais aquests liminals que generen angoixa, perquè clar, generen una certa angoixa... Clar, això són jocs i tal, però estan pensats un poc per generar aquest... aquesta sorpresa, no? Aquesta cosa que tal vegada passarà algo, però que en realitat no passa...
1: Tensió, d'això se'n diu tensió.
0: Sí, estàs a l'acecho, no? Com es diu a l'acecho en català? A l'acecho.
1: A la white,
0: molt bé, Luz. És que com has anat el nivell, cony. Clar, i els espais liminals aquests que són en certa manera, generen... Perquè això, si entrau dins aquesta pàgina de Reddit, per exemple, aquí trobau... No, vam, Reddit té la part molt xunga, o sigui que aneu alerta amb aquestes... Són xarxes socials, això, no? Sí. Però a Reddit hi ha coses interessants, com poder trobar tutorials de Maxim Spy, per exemple, que estan molt bé. Hi ha penya que penja coses interessants. I del tema espais liminals aquests, hi ha grups d'aquests que estan molt locos i van penjant això. Com, mira, aquest nivell del Dream Pools, o aquest del Back Rooms, o aquest... O mira, aquesta foto està feta a un centre comercial abandonat a Idaho.
1: Sí, no, hi ha molt d'aquestes coses.
0: Sí, vull dir, hi ha molta gent friqui que fa coses d'aquestes. Clar, el tema dels espais liminals és que clar, te genera com una sensació de nostàlgia, en certa manera, i una sensació com la sensació d'angoixa també, però alhora una sensació de comoditat, com de plaer, d'aquí estic bé, en certa manera, i estic malament a la vegada. Vull dir que ja, vull dir que et juga una cosa
1: molt... La gent està fatal,
0: però clar, et juga molt amb la contradicció, que clar, és molt interessant això per l'inconsciente, no? del tema de les paradoxes, que clar, dins del nostre cap les paradoxes són possibles, en la vida real no, però... es clar. Poden donar, i clar, i aquesta sons dona com un cert, una certa serotonina, no sé com dir-ho, no? Com aquesta, ai, què està passant aquí, no? Què està passant aquí? Estàs en un joc tot sol dins uns espais liminals, no sé què.
1: Per mi aquest tipus de jocs són molt semblants a l'experiència que tens quan somies. O sigui, estàs tu sol dins del teu cap i no hi ha res més.
0: No, i
1: jo recordo ser petita i pensar en estar-me quedant adormida i somiar amb gent i pensar, hòstia, és que aquesta gent no existeix, sóc jo sola.
0: Exacte.
1: I això era molt raro.
0: Com es diu això? Quan estàs... ara m'ha sortit la paraula, no? Quan te'n vas a dormir...
1: La vigília.
0: La vigília,
1: és que
0: sí.
1: Que no, jo sempre dic vigília, però crec que no es diu vigília. Ho he buscat a la RAE algun cop i no ho tinc clar.
0: Com es diu el... Ai, cony...
1: Dormevela.
0: Dormevela, sí, que és quan estàs a punt de dormir però no t'adorms encara.
1: Espera, això és cosa meva.
0: Sí.
1: Sí, dorme vela. La vigília crec que és una altra cosa. No és el mateix.
0: No és el mateix?
1: No.
0: Vigília és que està despierto, posa la RAE.
1: Sí.
0: Però bueno, ja sabem que la RAE a vegades fa les coses a patades, eh?
1: Sí. Ara la definició de clítoris l'ha millorat, però abans era terrible. No, clítoris no, perdó, cunilingus. Era como que se aplica la boca a la vulva, era el palo.
0: Que se aplica,
1: o sea, se aplica, es como...
0: Se pone una ventosa.
1: Sí, es el palo, colega, la gente lo hace con un poquito más de emoción, ¿sabes? Dios mío.
0: Siempre depende,
1: ahora lo han mejorado. ¿Ves? En estimular, con la lengua a la boca, los genitales femeninos. Sí, esto hombre, sí, hombre, es que hombre, antes era aplicar, mal, aplicar, colega, pero eso fa... Un poquito de los espacios femeninos, porque hay que hablar de sonido.
0: Sí, a esto vengo.
1: A mi una cosa que em crida molt l'atenció d'aquests jocs, de, com a mínim els que he vist, no? D'aquests sí, jocs d'espai liminal.
0: Només, només n'hi ha dos o tres. No, no, no, no,
1: doncs el que em crida l'atenció és que no tenen so. O sea, és a dir, no, no tenen banda sonora, exacte.
0: No, sí, no tenen banda sonora, exacte.
1: Tenen so, només com el so ambient, que és mínim, que són sí. Els passos i, per exemple, el de pols, em sembla que sents una mica l'aigua i tal.
0: Sí, exacte.
1: Però això és tot.
0: I sents la, la teva pròpia
1: respiració. I la teva pròpia respiració, sí.
0: I té un punt angoixant.
1: Home, sí, és angoixant, però també crec que això influeix en el que dius, no? D'aquest tranquil·litzador. Sí. I em resulta molt curiós com no fa falta, no recorreixen a cap tipus de música per crear aquesta sensació d'angoixa.
0: Sí, és molt interessant. Molt interessant, realment.

0: Clar, és com que jo me'n recordo, no sé, en aquest espai de Duermevela, no? Que és un poc... Internet és un poc això, al final, no? Tot el tema d'aquestes corrents artístiques que sorgeixen als 2000, no? Com el Vaporwave, totes les corrents aquestes de diferents moviments artístics, no sé com dir-ho, no? Dins internet, com... Bueno, això dels espais liminals mateix, que al final ha donat peu a molta... Bueno, diferents manifestacions artístiques, no? I, clar, passa una cosa amb el so i els estats d'ànim. I bueno, ho fa, i lo cojo un poc a col·lació amb el tema d'internet, no? Que al final, avui en dia, el so juga un paper molt important amb els estats d'ànim, ja sigui per canviar l'estat d'ànim, per potenciar l'estat d'ànim, per recrear un món X, que sigui, dins el teu cap. És com que... potser el segle XX no era tan així o no era manifestament tan així, però...
1: Jo faria aquí un incís, que no crec que sigui una cosa d'ara. Per mi la diferència, anem a dir, el so sempre ha influït en l'estat d'ànim. El so al final és això, no? Una recepció sensorial.
0: Sí.
1: I les sensacions afecten el nostre estat d'ànim. A part després, bueno, tot el que relacionem emocionalment amb aquestes, amb aquests sons, paisatges sonors, entorns sonors, etc. El que passa és que amb internet el que ens dona, s'ha generat un accés a un paisatge sonor hiperespecífic o una sensació o experiència sonora hiperespecífica i personalitzable. És a dir, tu pots estar a la teva habitació d'aquí, no estem al centre, però bueno, de la ciutat.
0: On és el centre, una esfera?
1: No sé, bé, podem estar aquí al centre, pots estar aquí a la teva habitació de Barcelona i tens un veí que fa servir una màquina per respirar per la nit i genera un soroll prou angoixant, llavors tu què fas? Però tu agafes i te poses els cascos i et poses ruido blanco, música, un... A mi em flipen molt aquests canals de clàssicos antiguos i los estás oyendo detrás de la pared, de la puerta, porque están tus padres en la sala escuchando música, saps? I
0: els vídeos d'ambient.
1: Sí, que al final estàs recreant aquell espai sonor quan eres una criatura i t'anaves a dormir abans que els teus pares i et donava tranquil·litat sentir-los a ells en un altre espai.
0: Estàs creant un espai, no dic liminal perquè no és liminal, però estàs creant un espai, és com el Duermevela, estàs tot el rato creant com a espais, mons diferents perquè la realitat
1: I a més, i estàs tu sol, la diferència...
0: Estressant.
1: No, la diferència, si la realitat és estressant, clar.
0: Necessites escapar, fugir a vegades, no?
1: Però és molt fort. O sigui, sí, no ho critico, però és molt fort perquè anem com generant capes d'irrealitat per lidiar amb la realitat i de nou, no? I de manera individual, o sigui, cadascú allà en el seu espai sonor particular, no sé.
0: Sí, sí, estic d'acord amb això, estic bastant d'acord.
1: A mi em fa una miqueta de cosa aquesta com a hiperespecificació. De busques una sensació, saps com busques un espai sonor, un paisatge sonor, un so, un tipus de so que fa un efecte específic en el teu estat d'ànim. Uf, és molt, no?
0: És molt atomitzant, no? És com que vas a l'àtom quasi de la cosa, no? I és curiós com es desenvolupen comunitats així, no? Dins internet mateix. És que es poden trobar vídeos d'això, des del més senzill, que són sons de pluja o d'una tormenta, tal vegada. Moltes vegades, que fins i tot hi ha vídeos que recreen, diguéssim, en 3D o en 3D Max o en Blender o en aquests programes, creen com una cabanya en el camp i sons de pluja, una finestra de la ciutat, com si estiguessis dins una habitació, una ciutat, un rascacielo, un gratacels, i sons de pluja, jo que sé, o sons de trànsit fins i tot. Mm. És com que clar, ja crees no només el so, sinó també la imatge fins i tot, vull dir, és que crees tot, perquè no només és la és omplir el cos de sensacions, no sé com dir-ho, és com no només l'orella, sinó també l'ull.
1: Sí.
0: Saps? És com tot.
1: A mi fa un poc d'angúnia, personalment, tot això. O sigui, em fa com m'angoixa, penso, Déu meu, jo no vull posar-me un vídeo d'una cabana, jo vull poder estar en una cabana, poder ser una cabana, poder experimentar aquestes... O sigui, que sí que vale, que el so influeix, però no és només el so. El benefici d'estar en una cabana sentint la pluja no és només sentir la pluja.
0: No, clar, és tot, és l'olor, la...
1: Sí, és la vida aquella,
0: l'aire.
1: És la realitat, no només clar. Un trosset. És que trobo que hi ha com una dissecció de la realitat.
0: Totalment.
1: Amb petites... Hi ha peces petites, no? En plan...
0: Manifestacions, peces, el que es vulgui dir. Sí,
1: sí, o sigui, bueno,
0: són peces.
1: D'això, no, d'això, de la teva infància, d'aquell espai de confort... la casa dels pares, sentir-te segura a casa, que la gent que ha tingut la sort de tenir aquestes infàncies, que són alguns i altres no, i no passa res, però pensant en aquests vídeos, no, de se oye la tele de fondo o música antigua sí. I tu estàs en tu cama arropadito, és un sí. Poc tètric.
0: N'hi ha un fins i tot que és tu estàs que teva trobi, t'està cuidant una monja, una cosa així, no?
1: Hòstia, estàs això sí que em fot por, eh?
0: O estàs en un monestir o una cosa així i estan cuinant i no sé què,
1: sí.
0: És com que t'estan cuidant.
1: I de nou, que no me meto en absoluto con la gente que escucha esto, que jo també em poso coses d'aquestes, simplement
0: sí,
1: és que és com
0: faig.
1: Raro que...
0: Bueno, jo d'aquests no, jo faig de pluges.
1: Tu no vas a dos monjos?
0: No, dos monjos, no, aquests no n'escolto cap, això són... Em poso a vegades pluges de fons, això sí.
1: No sé.
0: Però vull dir que són al final el que volia dir de tot això, de totes les manifestacions aquestes que ara, bueno, hem dit d'internet. És com que clar, avui en dia és molt la sensació, molt més la sensació que no
1: la realitat.
0: Que no el raciocini o la realitat. Més
1: sí.
0: Més el que te produeix, no? Al final Quan es va a qualque festival d'aquesta música electrònica tipus Sonar o jo que sé o altres, dic Sonar perquè el tenim més a mà aquí.
1: Per què vaig anar?
0: Perquè al final penses, clar, vas allà per sensacions, al final qui toqui, els artistes que hi vagin moltes vegades és com que, bueno,
1: sí.
0: poden ser qualsevol nom, és a dir, es pot dir Aphex Twin o es pot dir Joan, saps? Vull dir... Al final és la música, és el so, no? És el so, és l'experiència sònica aquesta, la de sensacions, de dir que el cos te vibri, no?
1: Sí,
0: que
1: diu... Allò quan et poses davant de l'altaveu i t'està
0: sí,
1: vibrant el pit i dius,
0: que diu que sí,
1: puedo morir aquí mismo.
0: Exacte, i que no és bo per la salut fer-ho, però...
1: Tantes coses
0: però
1: que
0: bueno,
1: per
0: vull dir, ho fem. Però...
1: Tampoc és bo per la salut viure explotades, com
0: sí.
1: Vivim la gran majoria, treballant més hores de les que necessitaríem, sense que tingui cap sentit, fent feines de merda moltes vegades... o sea,
0: sí.
1: Vete al concierto tranquilamente, ¿sabes?
0: Sí.
1: Y chupa altavoz. No te mueras de eso, pero coño, yo qué sé, tampoco vas cada día.
0: No, claro.
1: Bueno, pero a ver,
0: les sensacions, els feelings, els estats d'ànim, clar, i també en el tema dels estats d'ànim, clar, és això, moltes vegades una cosa tan senzilla com això, quan estem tristes, molts posant música trista.
1: Però és que jo volia arribar aquí. A veure, la música trista
0: què és la música
1: trista?
0: Espera,
1: és que la música trista és un constructe social o realment hi ha sons que ens produeixen tristor?
0: Jo trob...
1: Ah, perquè, ojo, i no estic parlant d'aquelles freqüències de so que produeixen una reacció orgànica, que això podem parlar després. Digo, la música alegre i la música triste són innates o són una construcció social? Ui, que has muntat el micro, aquest home.
0: No.
1: Vamos, que sí, que t'ho has escoltat molta música, jo he estudiat molta música. Tota la, o sea, la música trista ha canviat al llarg de la història.
0: Sí.
1: Però
2: Jo sí que t'he dit que Mozart és un dels compositors més dramàtics que hi ha. Tu què penses?
1: Però dramàtic no és trist.
2: O, bueno, és trist, és trist. Dramàtic i trist.

0: Mozart.
1: És que depèn del gust que conegui de Mozart, perquè aquí cadascuna tindrà la seva formació sobre Mozart, menor
0: sí,
1: o major.
0: Sí, sí. Jo és una cosa que em vaig donar de compte...
1: Oh, menor o major?
0: Menor o major.
1: Els menors i els majors, quin és l'alegre i quin és el trist?
0: Normalment es considera, s'ensenya als petits, que el menor és el to trist, les tonalitats menors són tristes, diguéssim, i les tonalitats majors són alegres, o acords, o tonalitats.
1: I això és veritat?
0: Clar, això és veritat, depèn.
1: Per què es considera que les menors són tristes?
0: Tu el tico-tico, què te sembla trist?

0: si et fots a ballar, arman el cul.
1: Està en la menor, però, normalment.
0: I com és llavors que es considera o que s'ensenya en els graus més elementals de la música, de la formació musical, s'ensenya que el menor clar, és sí. tris i el major és tal?
1: Normalment coincideix amb això, no? Un poc amb el...
0: Però això,
1: els tons.
0: Això és innat o ho hem decidit?
1: No, això ho hem decidit.
0: I això és
1: perquè
0: així,
1: si tu te'n vas, si tu te'n vas
0: això volia preguntar.
1: A una altra cultura que tingui una altra manifestació, com, jo sempre penso la Índia, perquè la Índia tenen la música que ens ve de la Índia és molt potent i el llenguatge que tenen allà és molt potent, i a part que és un país molt gran i hi ha molta penya, vull dir, és que clar, fa molta cosa també. Vull dir, clar, hi ha molts artistes que fan música allà. I hi ha moltes expressions artístiques. Que és molt interessant, com varien del nord al sud la música tradicional de l'Índia.
0: Clar, vull dir, al final és una construcció cultural.
1: Però és una construcció cultural, clar, perquè allà, per exemple, no funcionen com aquí les tonalitats. La música feta al Japó, la música feta jo què sé.
0: Sí, parlem una mica del que sabem, que seria Occident,
1: sí,
0: Japó i l'Índia.
1: Sí, si ens ve, la música que ens ve d'Àfrica, per exemple, de que seria Sud-Àfrica tal vegada, més, clar, vull dir, moltes vegades és música trista, o sigui, és música trista que té un tingut trist, però la música és super alegre, és com a super bailable.
0: Yeah.
1: I clar, vull dir, és que això depèn molt...
0: Ui, clar, però és que espera, perquè aquí també ens estan fotent, en realitat, o sigui, que la tristor i l'alegria, sí, vale, són sensacions, però també tenen un... estan profundament influenciades per la construcció cultural al voltant d'elles. Llavors,
1: sí,
0: la manera d'expressar la tristor i l'alegria i el grau en el que es poden expressar i tot això també varia moltíssim segons la cultura. Fins i tot, conyo, fins i tot entre països propers, en plan Espanya i Alemanya.

0: Sí.
1: Hi ha una relació molt diferent amb tot sí. això. I suposo que és tot una barreja d'influències el que acaba donant forma a la música, no? I el que es considera més alegre o més trist. Tot i que després hi hagi... Aviam, també és veritat, anem a dir, també és veritat que hi ha certs sons que... Ai,
2: sí.
1: que te fan ballar.
0: Sí, que te fan ballar, sí.
1: I si algú te fa ballar, és com que és alegre, no?
0: Clar.
1: Perquè és com que té... Ai, que et dona energia, que et produeix...
0: Ay, home, clar, si te poses allà
1: interior.
0: Un side trance un 160 BPM ahí a tope, te pones a bailar, seguro. O bueno, altres manifestacions que es puguin ballar també.
1: Hem de dir
0: com
1: que...
0: el black metal.
1: ¿Qué fa que un temazo sigui un temazo? O sea, un temazo es algo que te mueve.
0: Las discográficas.
1: No, anem a ser... Venga, no me seas tan cínico, que ya estamos mayores para esas tonterías.
0: ¡Cine! Dune. Relacionando conceptos.
1: ¿Cómo relaciona conceptos?
0: Conceptos. Conceptos y sinsetos. Sí. Clar, hi ha ritmes que és això, que ens produeixen una certa vibració al cos, no? És com que...
1: Sonidos con vibra.
0: Con vibra. Que és com que, clar, que si tenen un ritme repetitiu, un obstinato, diguéssim, no? En certa manera, que clar, vull dir...
1: Sí que eres obstinato.
0: Jo soy obstinatísimo. I clar, és com que te generen aquest moviment, aquests patrons, no sé, com... Clar, quina sensació genera la música de ball? Perquè és com jo penso molt en la música de ball, no? Perquè la música de ball, per exemple, tendeix a ser alegre. O... Hi ha aquesta predisposició.
1: Clar, lletra, però és que potser la lletra no és alegre, però anem a dir que sí, que la composició sí. és una composició que hace que tenen ganes de menear el trasero.
0: Claro.
1: O sea, que es como que te sí. pide, el cuerpo te pide formar parte sí, perquè... de ese estímulo que estàs sí. recibiendo. Com és això, tio? El ball és una cosa molt loca, eh?
0: Clar, no ho sé.
1: És que joder, penya, que el so és molt guai. El sonido te conmueve, se apodera de ti.

0: Bueno, anem a dir que com tot és una mica difícil saber què és un constructe social i què és una influència innata, però que tant tu com jo estem d'acord en que bàsicament és una barreja les dues coses.
1: Però clar, vull dir, encara tenim... La tonalitat està molt present, està moltíssim present a la societat, sobretot occidental, no? Vull dir, és una cosa que no ens hem pogut treure de sobre, no? No treure de sobre, no és que haguem d'eliminar la tonalitat com així, però...
0: Eliminem la tonalitat!

0: que clar, sí, això, la de tonalitat, que encara que no, vull dir, estem, no, no és que no es pugui deixar, vull dir, sí que estem...
1: Addictos a la tonalitat.
0: Estamos addictos a la tonalitat un poco, no? Perquè...

0: Els centres tonals és el diguéssim...
1: Fem el podcast accessible.
0: El centre tonal diguéssim és la part principal on es desenvolupa tota l'estructura d'una obra, no? a partir de la qual es desenvolupa tota l'estructura d'una obra.
2: No ho entès.
0: O sigui, quan construïm una peça musical, per dir-ho d'alguna manera, podem fer moltes coses, no? Podem partir del no res, de dir no, que sigui tot improvisat, no? Que seria el més extrem, o agafar i dir no, jo la vull fer aquesta peça, l'he pensada en re bemol major, no?
1: Es que el re bemol major es de gustar muchísimo.
0: Es de gustar muchísimo.
3: ¿A quién no le va a gustar?
0: I clar, i la peça pues, s'estructura i s'estructura
1: i s'estructura i s'estructura i s'estructura i s'estructura
0: entorn a aquesta tonalitat que és el re bemol major. Es començarà en re bemol major, farà els seus moviments i les seves coses. Sempre depèn, si és música pop, evidentment no modula perquè... no podem demanar més tampoc, vull dir, vam... Però si ens posem davant una sonata de Mozart o Beethoven o algun que no sigui tan conegut, Muzio Clementi per exemple, no ho sé. Clar, vull dir, tindrà la tonalitat principal, les tonalitats secundàries, que això, clar, influeix evidentment a la forma de la peça. Mm-hmm. Això és el que seríem els centres tonals, no? Què passa amb això? Que clar, al segle XX-XXI se li ha donat tot el tema dels estats d'ànim, de com t'influeix això, de les tonalitats tristes, les tonalitats alegres...
1: Serena, tot no? Això de... a les tonalitats... Se'ls ha donat tot això de...
0: Clar que moltes vegades és això, per molta experimentació que farem, estem un poc enganxats a la tonalitat. És molt difícil.
1: Addictos a la tonalitat.
0: Addictos a la tonalitat, vull dir... sobretot en Occident, però també a Orient, totes les influències que ha rebut de la cultura occidental, no? I clar, la tonalitat és com que representa la tonalitat, jo dic aquí la tonalitat com una cosa tonal, és a dir, d'acords.
1: Hòstia, no m'hauria pensat mai que la tonalitat era així com en plan tonal.
0: No, perquè podem parlar de centres tonals sense que hagi de ser tonal necessàriament.

espera, això és un temazo. Com és que això és un temazo? És que aviam, a veure, penya. Estem parlant d'art sonor? No, estem parlant de so i estats d'ànim. I jo volvo a traer el tema que l'he empezat antes, no sé com ens ha quedat entremig. Un temazo? O sea, lo que comúnmente se conoce como un temazo és una cançó que pel motiu que sigui, una peça que pel motiu que sigui te pega un saque en el sistema nervioso todo guapo. Es como tú te pones el que era el vuelo de la mosca,

0: Bueno, venga.
1: He de anunciar una banda japonesa dels anys 80, una cosa així, que es diu Japan X, que és molt bona, us recomano que l'escolteu. Personalment penso que tenen obres molt bones, la veritat.

0: Bueno, en fin, que sí, que tenemos nuevo grupo.
1: Sí, Japan X.
0: X-Japan.
1: O X-Japan. Japan X-Japan. És X-Japan, sí, això mateix. O sigui, és un grup de... com a, té unes certes influències de Guns N' Roses i... tota aquesta...
2: A mi també me recorda un poquito Whitesnake.
1: Whitesnake, això mateix, sí, sí, sí, sí que és veritat. Sí, té un punt.
2: Però estàs molt en mas.
1: No, sí, és que aquests són realment tenen, o sigui, si escoltau d'això tenen qualitat, eh? Vull dir, no és un grup friqui i tal, sinó que encara que ho semblen un poc, però...
2: A mi m'agradaria arribar amb tu a un acord de que hi ha coses que són temazos,
1: sí,
2: i que te quites de los putos prejuicios contra Shakira i Chayanne.
1: Nunca!

0: broma.
1: I no se volvieron a hablar, esto sí que sí, no se volvieron a hablar, eh?
0: Aquí volem anunciar que ens veiem a la tercera temporada de Vestruces. No, no, no. No, sí, no, és veritat.
1: Oliver, ¿aceptas que hay temazos en el mundo del pop?
0: Sí.
1: ¿Aceptas que hay temazos petardos?
0: Sí.
1: ¿Aceptas que hay temazos reggaetón? Yo te he visto menear el culo alguna vez.
0: Sí. Sí, yo creo que sí. No, estoy donando vueltas, estoy pensando en ejemplos concretos.
1: Pero que te tienes que quitar de los prejuicios.
0: Es que el reggaetón em costa a mí.
1: Però això són prejudicis, perquè si només escoltes la música, una crítica raonada al reggaeton com seria? La música, no les lletres.
0: No,
1: les lletres
0: clar,
1: van a part.
0: Vale, sí, és que té raó, clar, vull dir, la música... Hi ha una cosa molt interessant també avui en dia, només com un altre incís, que és el Deconstructed Club. Bueno, no és d'avui en dia, això ja és dels 2000, però el que es fa amb reggaeton també, més avui en dia, que és molt interessant. El reggaeton deconstruïdor, per dir-ho d'alguna manera. Tenim DJ Python, per exemple,

0: Hi ha temazos pop, sí. A mi m'encanta el city pop japonès, per exemple.
1: Que se'ns anirà a viure a Japó, aquest pas. Si acceptem que sí, més enllà dels estils, les categories i la qualitat musical, que això la qualitat sincerament ja em fa una mica àgrima, però bueno.
0: Sí, sí, sí, estic d'acord.
1: Si acceptes que los temazos transcienden els estils musicals i fins i tot les preferències musicals, què és el que fa que un temazo sigui un temazo?
0: Hòstia, és complicat això de dir, eh? No estic segur, jo.

0: Què fa que un temazo sigui un temazo? Què necessites? Quins són els ingredients? És que, clar...
1: Aviam, que això també és subjectiu, però és jo, per mi un temazo és algo que és que lo escucho i me el meu cos ha de reaccionar d'alguna manera.
0: Sí.
1: No con un punyetazo al cantante.
0: Bueno, això passa també.
1: Però així, sabes, en plan, o vomitar.
0: Sí.
1: Vull dir que a mi un temazo és uno que me hace bailar. I això pot ser, ja tinc, la danza del sable o, joder, bulería, bulería, macho.
0: Ay, estic d'acord.
1: Bulería és un temazo.
0: Bulería.
1: Más te quiero cada día.
0: Del David Bisbal, pues sí, és un temazo. Jo considero
1: un temazo. Que te hay unas cosquillitas que estás a posar a ballar. Eso es un temazo. Y lanza el sable es lo mismo.

0: que fa que un temazo sigui un temazo. Clar, jo pensava que no hi ha uns ingredients concrets, simplement... No sé, és com Planetary Alignment o alguna cosa així, no? Moltes vegades, perquè clar, vull dir, què és que fa que... No sé, ara tinc Bohemian Rhapsody dins el cap, però què fa que Bohemian Rhapsody sigui un temazo, no? O el Endless Rain aquest, per exemple.
1: No, però són temazos molt diferents.
0: Però clar, són temazos molt diferents, però clar, després si te'n vas al City Pop japonès... Jo ara estic amb el City Pop japonès, no?
1: Tu sempre estàs amb alguna cosa japonesa, de veritat?
0: Bueno, mira...
1: O sempre has de fer origiris.
0: Origiris, origamis. Origiguinis.
1: No, les onigaris no...
0: Goniguinis.
1: Nigunigus.
0: Nigunigus. Nigunigus, nigunigus, nigunigus, nigunigus, nigunigus, nigunigus, nigunigus, nigunigus, nigunigus, nigunigus, nigunigus, nigunigus, nigunigus, nigunigus, nigunigus, nigunigus, nigunigus,
1: nigunigus.
0: Clar, és un tema, és un City Pop, ara els últims anys ha tingut molta, com una explosió una altra vegada. És música feta al Japó durant els anys 70, 80, que va tenir com una expansió molt grossa durant aquests anys, a l'època del gran boom econòmic al Japó després de la Segona Guerra Mundial. I és com una música molt així, molt alegre, molt optimista, no? I per exemple, jo hi ha temes d'allà que són temazos, que jo els escolto i dic, jo me pongo a bailar. Però clar, jo entenc que això és un temazo que són... Bueno, no, anava a dir que igual són més desconeguts, però penso, hòstia, no? Perquè hi ha penya d'aquesta que ha vengut molt més CDs, diguéssim, ha vendido más que molts artistes que coneixem avui en dia. Clar, no sé, què fa que un temazo sigui un temazo? Què fa que Julio Iglesias se'n vagi al Japó i lo pete a saquíssimo, per exemple?
1: Això sí que no t'ho sé contestar.
0: Ah, exacte, o sigui,
1: però és que això ja és massa complicat, és que no, és que, clar, inabarcable, això que estem intentant abarcar, és inabarcable.
0: És inabarcable, clar, vull dir, tu escoltes el me va,
1: la liberta,
0: i dius, vaya puta merda, o sigui,
1: però hoy puede ser mi gran noche és un temazo.
0: Exacte, va, en Rafael és diferent. Sí, Rafael jo no m'agrada gens com canta, però m'agrada la seva música, és veritat, m'agrada. No m'agrada la veu, però és una cosa personal, això.
2: Perquè és com que habla un poco así, ¿sabes?
1: No, tiremos de pedo.
2: Sí, tiremos de pedo.
1: Como el Pierce Brosnan cuando canta en la película de Mamma Mia, tiremos de pedo.
2: Malada triste de trompeta.
1: Que te lo peta.
0: ¡Qué grima!
1: Sí, sí, sí.
0: Clar, i aquesta penya ho ha patat, és que l'han petado.
1: Però això ja són fenòmens culturals, no?
0: Hòstia, clar, jo quan veig el Julio Iglesias que lo peta en tot el món i dices, però com pot ser? O sigui, com pot ser que aquest senyor... O sigui, la merda de música... O sigui, sincerament... O sigui, sinceramente... O sigui, vamos a ser sinceros, o sigui... Tu escoltes Balada Triste Trompeta de Rafael o escoltes Mi Gran Noche i dius, hòstia, són temazos... O sigui,
1: Mi Gran Noche és un temazo.
0: Són polits.
1: I hablando de temazos... El Trololó es un temazo y no tiene ni letra.
0: El Trololó es un temazo y no tiene ni letra. Y cambio, Julio Iglesias este lo está petando con estas letras carcas y mierda. Pero es que, no, dejando de banda la letra, escoltes la música de feta pel senyor Gat y dius, es que es dolenta. Es que dices que es dolenta, es que es cutre, saps? Dius, hòstia, tu, però ho ha patat. Però és un dels artistes espanyols que més ho ha patat. I dius... Hòstia, com ho fas això? Pues, bueno, no sé. No voldria acabar el capítol d'aquest xerrant de Julio Iglesias.
1: A mi m'encanta aquesta deriva d'odi cap a Julio Iglesias que has agafat, la trobo boníssima.
0: És més intensa analític, hi ha un pot d'odi, sí, però intensa analític amb la qüestió de Julio Iglesias, però és que realment vull dir, és un senyor que dius... Bueno, tothom sap el que representa aquest senyor.
1: Puta merda. Tenen temperatures molt extremes al Japó, és una sí. Cosa. Jo crec que també aquí ens estem ja yendo de tema, perquè a veure, al final això són les persones, no? I hi ha gent que li... Ai, qui se quiere ir a Japó i qui no.
0: Sí. Bueno, jo dic el Japó perquè sempre ha estat durant el segle
1: XX. És com la cinquena vegada que menciones el Japó.
0: Sí, no sé com és, avui m'he agafat amb el Japó. No, no hi he estat mai, no, eh? Tampoc tinc intenció d'anar-hi, però...
1: Home, que no, segur que hi vols anar.
0: Bueno, de viatge, sí, m'agradaria, però, oh, però no és un projecte que tingui...
1: A conèixer el teu amic.
0: Quin amic?
1: El de les gallines.
0: El Merck.

0: No son horas.
1: Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

Has escoltat la cançó Com s'enfila la vida, de Cap on Nam, del disc L'illa d'Utopia, 2004.

0: nova volta sencera al calendari que ens serveix d'orientació temporal, sorgeixen els balanços d'allò fet i els desitjos per omplir la nova agenda. Hora de compaginar voluntats personals i concerniments col·lectius. Recerques per a una vivència gratificant i un entorn acollidor.
1: Època de muda. Capítol 23. Retrobada.
0: Coincidint amb les setmanes pròximes al dia més curt de l'any, han arribat de l'illa les titines o titetes de cua llarga, uns ocells preciosos que baixen en migració des del nord que ara gela. N'hi ha de blanques i negres i també de grogues. Acostumen a anar caminant pel terra i fer vols curts. És freqüent veure-les pels carrers del poble o per damunt les carreteres, tot i que no són dels animals que engreixen les estadístiques de mortalitat per atropellament. Saben de fugir a temps els vehicles. A les hores de sol, acostumen a anar en solitari, a la recerca d'insectes. A primera vista, se diria que són animals poc gregaris, però això canvia radicalment quan declina el capvespre. Llavors, es reuneixen per centenars. La manera com aconsegueixen convocar-se a un mateix punt després d'haver arribat a l'illa per separat i passar el dia disseminats és un misteri. Sovint dormen a indrets urbans. Arriben des de tots els punts cardinals cap a un mateix arbre i tothom s'hi va acomodant. Ho fan perquè saben que passar el vespre és un moment delicat. Tancar els ulls i adormir-se en un món on els depredadors cerquen menjar és un repte diari. I estar junts els ajuda. L'efecte del grup millora la capacitat de vigilància front als que tenen intencions inquietants. Fer vida pròpia no és idò per res incompatible amb ajuntar-se amb d'altres per buscar beneficis comuns. De fet, la necessitat de prestar atenció als redols socials i ambientals és cada vegada més urgent. A nivell individual, hi ha coses que no semblen abastables, però quan es treballa en grup, la potència es multiplica. Ajuntant-se amb altres mans i altres caps, es pot ajudar de manera significativa. Els voluntariats ambientals aconsegueixen transformar zones i resoldre problemes importants, de vegades amb un sol matí de feina. Destapar torrents embussats, recuperar la vegetació de ribera per dificultar l'expansió de plantes exòtiques, esporgar buscarrons per convertir-los en zones d'ombra per al bestiar, alliberar canalitzacions de recollida d'aigua d'antics aljubs, habilitar basses per al bestiar i els amfibis, sembrar plantes en flor per ajudar els controladors naturals de plagues, ajudar a la producció de cultius resilients... Hi ha tantes coses que es poden fer per millorar la nostra illa i donar una mà. A Menorca hi ha molts projectes que busquen una nova economia, que no sigui només extractiva, sinó també reparadora. Adquirir criteris per saber diferenciar la realitat de les aparences forma part de l'enriquiment cultural mentre es fa camí. Les titines van cantant quan volen cap a la retrobada. Un reclam agut i curt que fa que el cel s'ompli de vida. Cada fosquet hi ha reunió al gran arbre. A saber les informacions que s'intercanvien, en el xivarri s'hi endevina l'alegria. El món no és un quadre naïf de colors plans. S'ha de conviure amb vicissituds. Però en grup són més passadores. I, de vegades, es troba la força per erradicar-les.

Època de muda. Textos, Miquel Camps. Locució, Jan Ros. Edició, Txec Pons.

Tot seguit escoltarem un tema de Rudimentari, del disc Mala Herba Sempre Creix, publicat el 2026 per la discogràfica Guspira Records.

no és de terra ni d'asfalt. Ni de graves ni dels còdols que geuen a

0: que van d'escoltar una cançó d'Anna Ferrer del seu disc de debut, Tel·lúria, enregistrat el 2017.
1: Ràdio Far. Cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
2: Cada cosa en el seu temps. I en el mes de setembre, gínjols. Entrem a la tardor i és el temps d'un arbre molt particular, el gínjoler. El seu nom botànic és Sisyphus jujuba. En castellà es diu jujube o azufaifo, uns noms sonors i ben curiosos. És originari del sud-est de Xina i va ser introduït a la regió mediterrània des de fa molt de temps, procedent d'Orient. Molts horts solien tenir un gínjoler sembrat. Avui en dia se'n sembren pocs, ja que tarden uns anys a tenir una bona producció. Pot arribar en els 10 metres d'alçada. El tronc és d'un color gris, inicialment en l'escorxa fina, però amb els anys es va robant. Té unes branques en forma de ziga-zaga i amb unes bones espines. Com a curiositat, a Menorca i a la regió mediterrània tenim un parent de gínjoler, la llampuga o llampuguera. Té un aspecte bastant diferent, però si observam les seves fues hi veurem una semblança. Els gínjolers són bastant resistents, però necessiten un poc de manteniment. Els seus fruits, els gínjols, són del tamany d'una oliva grossa, primer verds i després, quan són madurs, d'un color marrón. Els gínjols poden agafar corc, com passa amb altres fruites. Si en tenim molt, serà necessari un tractament, millor si és en control biològic. El seu gust dolç solia agradar molt en els fiats, i no tan fiats. Antigament feien una festassa si en podien cuir uns quants. Avui en dia segueixen sent apreciats, però no són tan populars. Tot i no ser propi del Mediterrani, aquest fruit forma part de la nostra cultura popular. Deim, per exemple, que una persona està redona com un gínjol quan està grassa o ha menjat massa. Una altra dita ben coneguda és que s'ha d'estar més content que un gínjol. I és que l'aspecte i el gust d'aquest fruit és sempre sinònim d'alegria.

0: El capítol anterior ens havíem aturat el clot del forn de calç a l'olla. Tenim branca suficient per a la cocció, les pedres que es transformaran en calç i el pedreny per fer la volta, la qual també està destinat a convertir-se en calç. En aquest capítol acabarem el procés de construcció del forn que des dels seus extrems podia arribar a fer entre 6 i 8 metres d'alçada. En el sol s'obre, cara és millor, amb un
1: somrís de la t'alegre. Després venia la feina de muntar el forn, que això era una feina molt especialitzada. I això era una feina que l'assumia el mestre.
2: Això era com fer un iglú, perquè si vol entendre, com si dins d'aquell forat, dins d'aquell clot, tu muntes un iglú. Hi ha una part de l'iglú que està dins el clot i, part, i una part que està dalt. O sigui, ja quasi meitat del forn de calç està enterrat, diguéssim. Està aquí on es veu. L'altra meitat és aquí a dalt. I, de fet, la part de dalt és aquí hi ha més pedres, aquí es fa més calç, perquè la part de baix és allà on hi ha la... allà on hi ha el foc, diguéssim. El buit era la 4, tenia 4 metres de fondària, 6, segurament 6. I si me diguessis de baix de tot fins a la cúpula de dalt, pues, lo millor 8.
0: La calcinera, el podcast de la història oral de la calç a Menorca. Ja disponible a radiofarmenorca.com.

L'artista italià Federico Clavarino du al Menorca Dog Fest una classe magistral oberta al públic. Titulada Empezar desde la sombra, serà el divendres 2 d'octubre a les 7:15 als Castro de Mou. Tota la informació al menorcadogfest.com. Amb el patrocini de la Fundació Foment del Turisme de Menorca, el suport de l'Institut d'Estudis Baleàrics i el Consell Insular de Menorca.

0: Ràdio Far. Música menorquina i podcasts culturals a la carta a radiofarmenorca.com.
1: A continuació, Destraper-lo, amb una cançó del disc Soterrani enregistrat el 2020.

a festejar. Ho nego a Britxella i quan tornava cap a casa, prop de Sant Roc, s'ha trobat els llangardaix de Lucky Fire Autostop.

un hippie, no sabia si era de Reus o de Terrassa, però ella de recuerdo li ha donat una fugassa.

En terra he escrit el teu nom, per veure si m'escriuries. Es vent s'han aduit els morts i cap carta no m'arriba.

0: va girant.
1: Nosaltres mai celebrarem el 12 d'octubre, perquè tenim memòria i ens salva la memòria. I el 12 d'octubre es va instaurar el 1940 per ordre del general Franco, Dia de la Raza. I també perquè som un poble internacionalista i solidari. Internacionalista i solidari. I el 12 d'octubre a tota l'Amèrica Llatina és el dia de la resistència indígena. No pensem celebrar cap...

de sempre. Anys i anys i anys i anys i anys i anys i anys. Allò no deixava de ser una merda. I que és la merda, tant per jo com per vosaltres. Però és que jo era. És que jo era.

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Lletraferits, un nou bloc de cantautors de Menorca a les zones de Ràdio Far.
1: Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.
0: Ràdio Far.

0: Escac i mat, l'entrevista a l'Alfil.
1: Molt bé, començàvem aquí la segona part del primer capítol d'aquesta sèrie de podcast que fèiem sobre els escacs menorquins. I tenim amb nosaltres en Rafael Pons Cardona.
2: En Garriga, en Garriga.
3: Ah, en Rafael Garriga.
1: Així segur que tothom el coneix. En Rafael va néixer a Mercadal fa 91 anys, m'ho ha dit.
2: Sí.
1: I és aquí sobretot perquè va ser un dels fundadors de la penya Alfil, de Mercadal, l'escut de Mercadal. I és, clar, ets l'únic que queda i ets l'únic que mos pot explicar qualque cosa d'aquella època, no? Dels anys 50-60, que era quan ell va començar a jugar. Que, bueno, segur que és molt interessant. Rafael, com te'n recordes que va començar, que es va formar un poc la penya Alfil?
2: Pues, a Mercadal no hi havia cap coneixedor d'hadrez. Hi havia un senyor que estava en el molí, on estava el restaurant, que sabia un pot d'hadrez, i en Jaume Duenso, que era un ferrer que estava a la plaça, també jugava un poc. I van començar a jugar amb un grup i es va formant una afició. En poc que Mercadal és un poble, com sabeu tots, agrícola, hi quedava molt poca gent des de Mercadal, qui sigui fos de menestral o un poc intel·lectual.

0: L'Alfil, el nou programa d'escacs presentat per Josep Lluís Martí i Damià Coll. Ja disponible a Ràdio Far.
1: Amics, amigues, ja hi tornem a ser. Un altre programa de Sagramola i en aquest cas farem un recorregut per alguns dels saxofonistes de Menorca. Saxofonistes clàssics, altres de jazz, joves, vells, de Ciutadella, de Mitjorn, de Castell o de Mó. Músics que bufen i que mos regalen música amb el saxo. Diferents maneres de fer música, però sempre amb les ganes de fer-mos emocionar amb les seves melodies. I és que, amics, en tenim de molt bons aquí, en tenim de molt bons.
0: Sagramola, on en Pep Cardona en segueix descobrint tota sa música de Menorca. Escolta tots els capítols a radiofarmenorca.com.

el fotoperiodista Samuel Nacar, Premi Luis Valtueña i World Press Photo 2025 oferirà una classe magistral dins del Menorca Dogfest. Sota el títol del Breaking News, el documental, construir una pel·lícula des de la urgència informativa, explicarà com un treball fet des de la urgència informativa pot esdevenir la base d'una pel·lícula documental. Serà l'1 d'octubre a les 7:30 al claustre de Maó. Entrades anticipades a 2 euros o amb l'acreditació de fotografia. Trobaràs tota la informació al menorcadogfest.com. Amb el patrocini de la Fundació Foment del Turisme de Menorca, el suport de l'Institut d'Estudis Baleàrics i el Consell Insular de Menorca.

0: Ràdio Far. Música menorquina i podcasts culturals a la carta a radiofarmenorca.com.
1: Ei, ens pots explicar la història de Carles Quim?

Ara mateix escoltareu una cançó de Suc i Sopes, del seu tercer disc, Lo més clar se'n vull, publicat el 2026.

0: Bon dia a tothom i benvinguts a Relats, el nostre programa especial en què pretenem endinsar-nos dins aquest món de la música popular i d'arrel, amb diferents perspectives, sempre. I ho fem des de l'estima, des del coneixement i de l'escolta comentada de cançons.
1: Amb una post i un banc.
0: Avui venim a xerrar específicament de música urbana. I per parlar-ne, mos acompanya una persona entesa en cultura popular que de ben segur que mos explicarà moltes coses. És en Josep Portella. Bon dia.
2: Bon dia.
3: Arrelats, el podcast de folk de Ràdio Far, presentat per Joan Carles Villalonga. Ja disponible a radiofarmenorca.com.
4: Molt bé, tu?
5: També fa temps que l'encalçava per fer-li l'entrevista i al final l'he pogut
4: enganxar. M'has engranat.
5: Bueno, anem a presentar primer avui és, en Bep. Qui és en Bep Teixidor? Bueno, en Bep és una peça clau, jo diria, imprescindible dins el que és el punk avui a Menorca, perquè crec que si no fos per ell, moltes coses de les que se fan en directe pues, no funcionarien. I aquí en Bep és... té molt a dir, val? Però bueno, en Bep diran que és una persona de l'O que fa molt d'anys que ens coneixem, van coincidir a l'institut i allà pues, ja hi havia una sèrie de joves que ja començàvem a escoltar pues, això, música punk, els grups que hi havia en aquells temps, i abans xerrant també ell pues, hem coincidit amb una historieta que vam viure junts, un dels primers viatges que havíem fet així en llibertat, que van anar a Palma de Mallorca a veure Reincidentes.
4: Tu no hi vivies, eh? Pensava, jo, no. Jo va ser el primer viatge, vaig sortir a un concert així fora, però pensava que o un de voltes hi vivia qualcú.
5: Hi vivia en,
4: grup de mitjorners.
5: En Tau.
4: Molt bons records.
5: A Can Tau, un col·lega de mitjorn, sí. I van coincidir i bueno, eren jovenats.
4: Ja veus.
5: Bueno, a part d'això, tu has estat músic, val? Has tocat guitarra, has tocat bateria també, no?
4: Sí.
5: I sobretot la faceta teva ara, sé que te dediques és com a tècnic.
4: Val? Com a tècnic, sí.
5: Val. Si vols dir de Bep, anem a xerrar primer un poc dels inicis. No? Tu com comences a escoltar música punk?
4: Pues això de ben jove ja, si tu xerres del 96 o així, jo de ben jove escoltava de tot, he de dir que m'era igual fotre'm una cinta de Public Enemy, una camiseta de cortar-t'ho...

0: Pele.autor presenta Cap de Fibló. Escolta totes les entrevistes a radiofarmenorca.com.
1: El Menorca Dogfest du a Ciutadella la carn de Joan Porcel, rodada en part al Teatre d'Esborn, on ara s'estrena. La pel·lícula es podrà veure diumenge 4 d'octubre a les 7:30 amb un col·loqui obert al públic amb Lluís Guerau com a protagonista i guionista. Entrades anticipades a 3 euros o amb l'abonament de cinema. Trobaràs tota la informació a la web menorcadogfest.com. Amb el patrocini de la Fundació Foment de Turisme de Menorca, el suport de l'Institut d'Estudis Baleàrics i el Consell Insular de Menorca.

perdonava aquell sentiment. Va pensar vendre les sabates del vell mateix, que ja estava dins la caixa. Els morts es quedaven tota la nit dins l'església i es va amagar dins la trona.

0: Si ben rics.
1: Però es veia Tirurillo encara volia cobrar aquell sentiment.
2: Un sentiment me falta, donem un sentiment.
1: I els lladres, que havien tornat enrere per veure si arreplegarien el que havien deixat, pensaren, sí que són moltes les ànimes difuntes. Fins i tot n'hi ha que s'han quedat sense res. I

0: nets es varen fer rics.
1: Ràdio Far. Tota sa música de Menorca en el 102.4 i a radiofarmenorca.com.

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

no sé què tenen aquests carrers, que quan de matinada són buits de gent, s'omplen de màgia i obren el cor.

plena d'avorriment i tot el dia està trist. Però si aquella vegada vaig sortir guanyant, no va arribar.

A continuació, escoltarem un tema del primer disc de Berlat, Pareidolia, publicat el 2025 per la discogràfica Verb Records.

una cançó i no vull xerrar de tu ni dir-te que t'estim molt, que so d'estar animorat i fer poemes amb un nom m'assembla tan desfassat. Vull fugir d'aquest amor, vull recitar lo bé que em sent, reviure tots aquests moments i quan quedi tot sol pensant tu i amb tanta gent, i per això estic aprenent a nedar entre sentiments, mirar-nos de més amunt, saber estimar

sa xaranga que em fa de guia. Ets aire que no vull agafar, encara que m'hi jugui sa vida. Jo, que no he enyorat mai a ningú, no he fet res mai per ningú, ni cançons sobre ningú.

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Fars.

coneix la nostra por, que és pel futur l'amor. Haurem de desbarrar de cada Déu que ve i imposar-nos el bé.

un raig de lluna entrat. Per la persiana mig oberta d'una finestra del passat. De la casa antiga i freda

0: Et vas sentir el que se sent quan se'n va aquí, te juro. T'estim per sempre. No tinguis por. Quan tinguis dubtes, entens això. Branques mortes d'un arbre mos.
1: Bueno, aquí estem en el tercer capítol de Història d'un disc. Avui amb Branques mortes, una de les cançons per jo més especials d'aquest disco, perquè ara us ho explicaré.
2: Història d'un disc. Descobreix tots els secrets de les cançons del Monstre Final de Leon Manso a Radio Far Menorca.

0: Hola a tothom, benvingudes, benvinguts a un nou maquet de l'últim de l'any, l'últim d'aquesta temporada també, un maquet pues, d'aquells diferents que faig a vegades. Avui no hi ha entrevista, avui vull posar una mica de música d'aquest 2025, música guai que ha sortit aquest darrer any, aquest darrer any que res, que espero que hagi anat guai. Això m'ha anat guai en moltes sentits, en altres no tan bé, però bueno, 2026 vindrà millor i serà un any fantàstic, amb molta música xula, amb molt de concerts de gent que ja està anunciant coses per l'any que ve, i que estigueu atents, que hi ha molta música marroquina guai per escoltar. I res, ja volia compartir algunes cançons, alguns amics i alguna gent guai que està fent coses xules a Menorca. I he de començar, òbviament, per no dir que el Leon Manso, que no sé vosaltres, però jo l'estic escoltant en bucle des de que el va treure.
1: Maquetes, amb Pedro S. Tuamala. Un podcast de cassets, vinils i actualitat musical menorquina. Entra a radiofarmenorca.com i escolta totes les entrevistes.

12 curtmetratges internacionals i 4 balears competeixen pels premis del Menorca Dogfest. Les projeccions seran els dies 9 i 10 d'octubre a la sala multifuncional d'Esmercadal i el diumenge 10, a les 8 i 15 hores, se sabran els guanyadors del Premi Ullastre, el Premi al millor curtmetratge balear i el Premi del Públic. Entrades anticipades a 3 euros o amb l'abonament de cinema. Trobaràs tota la informació a la web menorcadocfest.com. Amb el patrocini de la Fundació Foment del Turisme de Menorca i la Fundació Guillem Cifre de Colònia, el suport de l'Institut d'Estudis Baleàrics i el Consell Insular de Menorca.

Tot seguit escoltarem un tema de Rudimentari, del disc Mala Herba Sempre Creix, publicat el 2026 per la discogràfica Guspira Records.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Mariners, marineres, seguim en aquesta travessa per la mà de contes. Sabeu on anem avui? Viatgem a Guatemala. La teniu ubicada? Si no, cerqueu-la al mapa. Guatemala, que en llengua nahual vol dir lloc de molts arbres, es troba situada a Centroamèrica. És coneguda com el cor del món maia. Doncs, juntament amb Mèxic, han estat ses terres on es va desenvolupar tota aquesta cultura ancestral. Destaca, d'entre altres coses, per ser una terra multicultural i plurilingüe. Doncs, tot i que l'idioma oficial és l'espanyol, existeixen 22 idiomes dintre de la família maia, xinca i garífona. Avui viatgem allà perquè el conte que compartirem ve de les profunditats d'aquesta terra. I tot gràcies a un viatge que vaig poder fer fa uns anys. Vaig conèixer Guatemala a l'any 2011. Vaig anar a visitar mon pare, que en aquells anys vivia allà. I vaig voler anar tota sola perquè la meva intenció era compartir els caps de setmana amb ell, però durant la setmana laboral volia viatjar i aprofitar per descobrir aquelles terres. Guatemala es pinta amb verds, blaus, marrons, grocs, roses, taronges. Existeixen molts conflictes per qui posseeix la terra i hi ha una brutal repressió estructural i colonial que el país arrossega de forma històrica. Els carrers estan plens de huipils, que és la vestimenta tradicional, que generalment està bordada amb mils colors. Guatemala és terra d'indígenes camperols i de la negritud garífona. I entre tot això, jo vaig anar a parar un dia a Quetzaltenango i va coincidir que es feia una convenció de poetes. I allà, un poc perduda, vaig entrar en un bar. Vaig demanar una cervesa per no desentonar l'ambient. I no us ho creureu. De sobte, va marxar la llum. I ens vam quedar tots allà, a les fosques. Em vaig veure enmig d'un país pràcticament desconegut, tota sola, en un bar a les fosques, envoltades de poetes. I clar, sa poesia va fer de les seves. Mentre el cambrer, amb molta calma, anava encenent les veles, de sobte un poeta va començar a recitar versos. Màgia pura, mariners. Allò va ser increïble, enmig de les foscor, envoltada per poetes, escoltant poesia. Va ser allà on vaig conèixer en Julio, qui ara és un amic, poeta, escriptor, un home a qui la llibertat li ve del cor, dels versos i del seu cabell afro. Un ser humà magnífic, que avui ens regala un dels seus contes. Un conte que, ja veureu, té una estructura diferent, que ens descriu la casa d'en Balam i na Lluvia, que són els protagonistes, però ho fa d'una manera poètica i poc convencional. Jo us convido a que desconnecteu, a que gaudiu aquesta manera diferent, a deixar-vos sorprendre per aquesta història que ve del cor de Guatemala. Orelles atentes, imaginació desperta, perquè el conte ja és aquí.
2: Hola amigos y amigas de Radio Far Menorca. Les saluda Julio Serrano Echeverría desde Guatemala. Soy poeta y soy artista multidisciplinar, entre otras cosas escribo también libros para niños y niñas que esta noche vamos a compartir algunos fragmentos de nuestro libro Balam, Lluvia y la Casa, un libro que nace de las travesuras y exploraciones de dos pequeños, Balam, que es la palabra maya para jaguar, y Lluvia, su hermana, una pequeña y discreta exploradora de la vida. Y la verdad es que es muy emocionante saber que vamos a poder reunirnos en las palabras, que vamos a acercar este océano en ese otro hermoso océano de la poesía. Les dejo un abrazo enorme desde las horas luz a ustedes que están ya anocheciendo. Un abrazo.

0: Balam. En Balam és el meu germà, però podria ser un moix. Puja per tot arreu en Balam, en els arbres, a ses taules que estan damunt dels arbres. El seu nom és Balam, però també podria anomenar-se Balam de Vall d'Aquí. En Balam és un moix, però podria ser un fiet. Ronca quan li expliquen contes i quan la mare li toca els cabells. Colocho, també li diu sa mare. Mixo, li diu el pare. Però realment, al barri, tothom li diu Balam de Vall d'Aquí. Lluvia. Na Lluvia és la meva germana, però podria ser Sora Baixa. Té un cabell llarg i negre i li agrada deixar-lo caure sobre els arbres on puja per menjar-se els nivolats, com si fossin fruites. A vegades es queda adormida allà dalt i na Lluvia, enfilada a l'arbre, podria ser també la nit. Na Lluvia sempre va descalça per casa, pel jardí, per ses escales de la porta, i les seves passes s'escolten com si algú deixés caure pedretes. O llavor de pardal, que quan floreixen, volen. Però quan comença a córrer, es sap bé què és ella, perquè el somriure sona a Lluvia, i la casa ho sap ben prou. Aquelles passes i aquell riure són les que sempre dona Lluvia.
1: Vine cap aquí,
0: li crida l'avi.
1: Sempre que et veig, recordo aquella cançó que diu... Ai, com és que diu? Ai, sí, me'n record.
0: I canta. La Lluvia és una fieta que riu, però també podria ser Sora Baixa. L'herba del jardí. Un dia vaig capturar moltes cuques de llum en un pot de vidre i vaig quedar meravellada, mirant com caminaven per ses parets transparents, pujant amb aquelles potetes malabaristes i després... tornen a caure, fent aquell sorollet suau que fan ses cuques de llum quan cauen al fons d'un pot. Encenien la seva llum, però cada cop l'encenien menys. Encenien la llum davant dels meus ulls fins que van deixar de fer-ho. No va passar ni un dia i també van deixar de moure's. La mare em va demanar què sentia. I jo li vaig dir que les petites llums haurien d'estar sempre en els camins i mai en un pot de vidre. I els estels, Lluvia? Va tornar a demanar la mare. Els estels han de ser-hi en un camí molt gran, li vaig respondre, mentre deixava caure els cossos de les cuques de llum sobre l'herba del jardí. Al pati. La mare caminava amb mi pel pati. Arrencava ses petites fues de ses plantes, les trencava amb els dits i se les atracava al nas. Com si fos un acte de màgia, el vent escampava alhora aromes intensos i paraules polides. Alfàbrega, llorer, romaní, deia ma mare. I això, ses fosses nasals se m'obrien, igual que els micos dels llibres de ciències. Llavors tancava els ulls i després posava en els meus llavis ses fues arrugades, esmicolades entre dit i dit. I allà vaig descobrir que totes ses paraules velles tenen un sabor que mai oblidarem. Si vos expliqués quin gust tenen per jo ses paraules bicicleta, elefant, amor, si tan sol pogués explicar-vos quin sabor té la paraula somni. L'arbre de Malicutó. A la petita Lluvia li agrada tirar-se en terra i aferrar s'orea. Mai ho dirà, però li encanta sentir la terra a la galta. Sa sensació de les pedretes li recorda un tipus concret de galeta. Clar que quan sa terra està mullada, li recorda ses mateixes galetes, però amb llet. A la petita Lluvia li agrada tirar-se en terra i aferrar s'orella, perquè assegura que allà baix coses importants estan succeint i ningú els hi para atenció. Ses formigues la miren amb sospita quan la veuen caminar a prop de la finestra. Elles saben que ella sap el seu secret, però es fan les loques com si res. Un dia d'aquests, assegura la petita lluvia, revelarà el secret dels dinosaures. Però abans ha d'escoltar altres històries que succeeixen allà baix i que ningú els hi per atenció, excepte ella, alguns melicotons que cauen de l'arbre i algunes joguines abandonades en terra. Sa canaleta d'espati. La pluja era tan forta que quasi no s'escoltaven els nostres riures. El pare estava pujat a una cadira de puntetes, com una ballarina de ballet a la tormenta, intentant destapar la canaleta d'espati. La pluja sencera li queia al damunt. La del cel, la del canal, era com si intentés pujar ballant una catarata. Baldufa enfadada de l'hivern. El pare estava xop i estava emprenyadíssim, tot i que en el fons, molt en el fons, tampoc podia aturar de riure. El pare era una bonica ballarina sota la pluja, intentant destapar la canaleta del pati, pujat a una cadira de puntetes. El pare finalment ho aconsegueix. Com ha pogut acabar una pilota de tennis encastada en una canaleta? Però si ningú juga a tennis. No sé, pare, no ho sabem. Hauran estat els veïns. Idò, que se'ls hi tapin ses orees a qui ha tirat aquesta pilota en el nostre sostre. Des de llavors, m'encanta ballar sota la pluja, tot i que he de confessar que, quasi de manera immediata, després d'aquella inundació, vaig deixar d'escoltar bé per l'orella dreta. Haurà estat casualitat, pare. La porta de casa. Un dia el pare va tancar la porta de casa i va partir a un viatge ben llarg. En el fons, en el meu cor, sabia que allò era una expedició. Ses paraules tornarien una brúixola, un mapa. Eren paraules d'un tresor. I també el pirata i el vaixell. I algun dia el pare obrirà la porta. O potser l'obriré jo. La finestra de l'habitació. Ahir em vaig llevar molt ràpid del llit i tot va començar a rodar i em sentia estrany i vaig moure el meu cap en cercles i vaig caure d'esquenes al llit. Diuen que el mareig és un mal que tenen ses persones que van amb vaixell. Aleshores, avui m'he llevat també molt ràpid del llit i tot ha tornat a rodar i em sentia estrany i he mogut el meu cap en cercles, però just abans de caure d'esquenes al llit he tret el cap per la finestra per veure si la mà era allà. I allà estava. Al bany. Avui, quan m'he despert, he baixat a la sala i allà estava, flotant, panxa per amunt. Li he dit pel seu nom. Li he dit Alberto, Tyson, Luchi, Flaco, Memo, Flori, Anselmo, Anastasio, Calicho, Arquímedes, Delmi, Evaristo, Azucena, Eulàlia. Baixet, li he dit, baixet. Però no es movia. Ara només flotava panxa amunt. I l'hem deixat anar pel vàter i li hem dit adeu. Mos hem acomiadat. Negrito, colita, estrellita, aleta, brinquito, menino, ragazzo, canchita, colocho, bermudas, Teresa, Calima, Yuyu, Tuti, Chibola, Rombito. Adeu, li hem dit al petit peix. Troba't prest amb la mà. L'escala de la porta. Jo estava fent voltes amb la bicicleta, mentre la meva germana, na Lluvia, i la mare xerraven. És que em fa mal la panxa. Però jo et faig feliç, filla. Què sents?
2: És com un dolor. Però estic feliç.
0: I on et fa mal?
2: Aquí, com a la boca de l'estómac.
0: Potser seran amebes?
2: Jo crec que són com papallones.
0: Aleshores estàs enamorada. I na Lluvia va sortir corrents, com si estigués perseguint pardals. Crec que els hi van explicar un secret. I a mi em va quedar el dubte.
3: Al cap de cantó de la taula.
0: Na Lluvia va sortir corrents, perseguint a un conill blanc. Com era d'esperar-se, es va donar un toc al front, Just amb el cap de cantó de la taula, la Llúvia va quedar sentada, fregant-se el front. I va prometre's a si mateixa que la pròxima vegada que hagués de perseguir un conill blanc duria un casc. Fa alguns dies, Colcú li va demanar a la Llúvia què era aquella cicatriu que tenia al cap.
1: Res,
0: va dir somrient, mentre es feia una carícia a la seva cicatriu. És que aquí un dia em naixerà una flor. O un conill, li vaig dir jo. La paret de la cuina. Em vaig col·locar molta cinta d'aquestes de ferrar a les meves mans, enganxada al revés. Volia sentir què era allò que sentien les mosques a la paret o ses papaones en el sostre o els petits llangardaixos darrere de la nevera. I el que vaig sentir va ser la força de la gravetat, ben fort i ben greu, just en el centre del meu culet. A sota el coixí. Tots sabem que el ratolí de les dents és un ratolí guapo, intel·ligent i amb molts de doblers. També sabem molt bé tots que aquest petit ratolí té una col·lecció gegant de dents, amb la que fa molts anys, però molts, perquè a més també crec que té dents de sàvia quan era petita. Du molts anys intentant construir una gigantesca màquina de somriures. Se suposa que aquesta màquina de dents el que pretén és fer-nos riure, així com quan reem del no-res, com si algú mos fes còssiga sense que mos adonem compte. Diuen també que aquest ratolí guapo, intel·ligent i amb molts doblers és molt amic de les mames. Diuen que elles són els que cuiden el ratolinet i els hi regalen unes pantufles perquè puguin córrer per la casa. La petita casa de l'entrada. Avui no estàs tu a la casa del pati, la que hi ha a l'entrada. Ha plogut tot el capvespre i crec que ja no tornaràs. En realitat, sàvia em va explicar que quan un ca mor, se'n va a Io, una lluna de Júpiter, una lluna molt grossa del planeta més gran de tots els planetes. M'ha dit sàvia que allà, a Io, els cans i els moixos comparteixen el menjar i els cans llepen els moixos i els hi fan estranys pentinats. Diu que els moixos s'acurruquen a les panxes dels cans i els hi mostren a roncar. Aleshores, li he demanat a sàvia que quina de totes les estrelles era Júpiter. I m'ha assenyalat una, grossa, ben guapa, just a l'hora baixa. La finestra de la sala. Un dia ma mare va tancar una finestra i aleshores vam aprendre del moix com sortir sense que la mare se n'adoni. Conte acabat. Balam, Llúvia i la casa, de Julio Serrano Echeverría.

Tot seguit, una cançó de Guillem Sol de Vila, de l'àlbum Bronte, publicat per Satélite K el 2025. Un viatge fascinant pels poemes de les tres germanes Bront, escriptores que varen revolucionar la literatura anglesa del segle XIX.

0: Neus, com vas arribar a la fotografia i a la creació artística?
1: Uau, vale, gran pregunta, a veure. Jo crec que vaig començar a fotografiar... bueno, jo crec que sempre he tingut molt vinculat el viatge amb la fotografia. I al final també crec que fotografio per conèixer altres realitats, tot i que ara també ha canviat una mica, no? Però en aquella època sí, era una mica això. I recordo quan tenia, no sé, igual 13 anys o així, que la meva tia, tinc una tia que es diu Àngels, que inclús amb ella he anat fent algun projecte també, que és historiadora, ella sempre ha estat molt vinculada amb l'art i tenia una càmera reflex, una Nikon, i recordo de l'acció de mirar pel visor i veure el món diferent.
0: Residents ens descobreix els artistes que han passat per un procés de creació a la Casa d'Artistes. Escolta l'entrevista a radiofarmenorca.com.

Ni una llàgrima de mi tindràs, la nova novel·la de Graziella Lleonart. Una ficció ambientada en la Menorca islàmica sobre la relació entre l'últim raig de l'illa, Abu Umar, i el seu pare, un governador tan impecable com despietat, però també amant de la poesia i la cultura. Una obra que explora les relacions familiars, la corrupció, els deures i el llegat, així com la llibertat individual i l'amor. Trobaràs el llibre a la venda al web llantriscedicions.com i a la teva llibreria de confiança.

El fotoperiodista Samuel Nacar, Premi Luis Valtueña i World Press Photo 2025 oferirà una classe magistral dins del Menorca Dogfest. Sota el títol del Breaking News, el documental, construir una pel·lícula des de la urgència informativa, explicarà com un treball fet des de la urgència informativa pot esdevenir la base d'una pel·lícula documental. Serà l'1 d'octubre a les 7:30 al claustre de Maó. Entrades anticipades a 2 euros o amb l'acreditació de fotografia. Trobaràs tota la informació al menorcadogfest.com. Amb el patrocini de la Fundació Foment del Turisme de Menorca, el suport de l'Institut d'Estudis Baleàrics i el Consell Insular de Menorca.

A la plataforma de podcast de radiofarmanorca.com pots escoltar més de 700 programes. Baixa del núvol i connecta't a Ràdio Far.

vida. Entre parets passam el temps i ens miram darrere els vidres. Mentre el rellotge va més lent, ja no té preu.

entre parets conviu la soledat, com el silenci del vençut, com la mirada del dolor. Se'n va tot sol cap al final, ja no té preu una besada, ni una carícia flor de pell. La força dels que lluiten cada dia és el consol.

Bon dia a tothom. Avui encetam un nou programa, Arrelats. Aquest és un espai que pretén parlar de sa música d'arrel, de sa música tradicional, de sa música folk. Al final tot són etiquetes i ja tindrem ocasió de xerrar-ne més endavant d'aquestes etiquetes i que impliquen cadascuna. Però tot això es vol fer des de s'estima, des del coneixement i de s'escolta comentada de cançons. Escoltarem unes quantes cançons i a partir d'aquesta escolta farem les nostres reflexions. I cadascuna d'aquestes cançons al final representa un món i això és el que escoltarem. Totes les músiques al final tenen una història darrere. I la música d'arrel menorquina té un valor incalculable i amb molta feina darrere era de tanta gent que s'hi ha dedicat i creiem que val la pena mirar-se en respecte. Per això som aquí. Pretenem ajudar així que la gent escolti amb uns altres ulls, que en aquest cas serien amb unes altres orelles, i així segur que hi guanyarem adeptes a la nostra música.

0: En aquest programa comptarem cada capítol amb un col·laborador. I avui, en aquest primer capítol, mos acompanya un gran amic nostre. És el component d'un dels grans grups de referència menorquins en aquest àmbit, aquesta traginada. I mos acompanya n'Arturo Begur. Bon dia, Arturo, benvingut.
1: Molt bon dia, ben trobats.
0: És un honor que hagis accedit aquí sent nosaltres, un dia com avui, en aquest programa inicial de relats, i que pugues ser aquí. N'Arturo, com hem dit, va ser un membre destacat de Traginada, grup del qual tindrem ocasió de xerrar-ne més endavant, perquè és una referència ineludible, i en tot cas té una visió que ens ajudarà molt a entendre una època com els que vam viure aquí els inicis de la música folk. Ja han dit que xerrarem d'aquestes etiquetes, com més o menys l'entenem avui en dia, perquè és cert que antigament es parlaven dels grups folklòrics, d'aquells grups que s'encarregaven de formar part de trobades folklòriques amb vestits i mostres de balls i cançons, però tenien unes connotacions diferents. És bé?
1: Bueno, van ser un poc es pont entre es no res i el que en els anys 70 i pico s'intentava fer, que és atracar la música folklòrica a la gent. Els grups folklòrics, en tot el respecte que jo sempre els he tingut, perquè eren gent magnífica i amb qui tinc molt bona relació amb els que encara estan fent aquesta activitat, però nosaltres vam agafar un testimoni per traslladar la opinió pública en els joves, a la gent en general, elaborat, que estigués posat al dia, que tingués unes noves connotacions, que fos algo diferent.
0: Aquí estem xerrant de grups folclòrics que avui en dia actualment existeixen, eh? Tothom té en ment potser Rebost, que és un poc l'evolució del que en uns inicis va ser el grup folclòric d'Amor, un grup amb molta entitat, que en aquella època va fer moltíssima feina. De fet, els meus pares formaven part del grup folclòric d'Amor. Una persona com en Pito Costa, que també ha estat molt de referència en la música folclòrica, però també estem xerrant de grups com que Mercadal,

0: a condició de que s'anés adequant en els temps. Mm. I per tant, això va ser un poc la feina de Traginada, que tampoc ho va inventar Traginada, perquè veurem que Uc i que Biel Majoral i que Cepep i que Ana Maria Omar Bonet i que posteriorment pues, Subaida, pues, tots aquests grups se van encarregar en el seu moment d'intentar traslladar a la persona que escoltava una nova manera de fer, una nova manera d'introduir, una nova manera de fer entendre que el folclòric no és una cosa
1: tancada,
0: exaurida, sinó que és una cosa que pot estar posada a punt constantment.
1: Mm. Molt bé, aquest de fet, és la intenció d'aquest programa. Volem contribuir que la música d'arrel tingui l'espai que es mereix, ja que sempre queda relegada en un segon pla, no? Com si fos la música dels avis o un gènere tancat en si mateix, no prou vàlid com per ser entès en si mateix. Demostrarem que res més en fora que tot això, que aquesta música també, no necessàriament, és cert que també hi ha un factor de centrar-se exclusivament en la tradició, que és vàlid en si mateix, però també té una perspectiva universalista, de connexió amb les propostes musicals que l'envolten, i amb un interès que un programa com aquest volem que valgui la pena. Per posar exemples de tot això, volem fer una comparativa amb músiques d'altres territoris per entendre que no sempre impera una visió paternalista o fins i tot a vegades burlesca o minoritzada de la pròpia música. Per exemple, tenim referències que el món del flamenc ha fet aquesta transició, la va fer en el seu moment, fins i tot amb anterioritat en aquests anys que estem dient. Ningú que escolti flamenc avui dia té cap idea que s'està fent una cosa tancada en si mateixa. Al contrari, es fan festivals de música flamenca oberta a tots els estils, i és una cosa que ningú la percep com una cosa tancada. Ha passat molt amb la música balcànica, que actualment també té molta força, amb la música celta, i és un pas que és interessant que nosaltres també assumim com a propi, no? Una música que es llança cap enfora sense prejudicis.
0: Realment els anys 70 marquen un antes i un després, no? Als Estats Units apareix figures com Bob Dylan, bueno, totes aquestes grans personalitats que encara avui
1: Jenny
0: en dia
1: Joplin.
0: Jenny Joplin, tots aquests aquestes persones que intenten veure de ses arrels del seu territori i refrescar-les, reinterpretar-les, fer-les d'una altra manera, i arriesgant molt, perquè introduir nous instruments, tot d'una, hi ha aquesta cosa de dir, això que estàs fent no és pur, és a dir, i jo crec que la puresa és una paraula que és un concepte que s'hauria d'emprar d'una altra manera, no? És pur tot allò que arriba en el sentiment, és pur tot allò que té un valor cultural i el que fa que el que havia estat segueix qui siguent.
1: Efectivament. I tu parlaves de la dècada aquesta de 70, que és important perquè té aquests valors, i a Menorca et gesta bastant dins la segona part de la dècada de 70, a partir del 75, tot i que és cert que tenim alguns referents dels principis de 70 o finals de 60, de gent que ja havia fet alguna cosa en els nostres entorns, com per exemple Ana Maria Omar Bonet. Es veu que tens record de què passava amb ella.
0: Bueno, Maria Omar Bonet, de fet, va començar en cançons menorquines que li havia traslladat o li havia ensenyat el mestre Gaumès. Uh-huh. Maria Omar Bonet, quan era una joveneta, i jo era més jovenet que ella, i no és massa fàcil trobar gent que sigui, va venir a un festival en el Teatre Principal de Mo, no va tenir massa èxit, però ella ja feia aquest camí, ja estava fent aquest camí. Ana Maria Omar Bonet després va créixer molt, ha estat una persona que té tants d'horitzons, té tantes maneres, té tantes coses.
1: Sabem avui en dia el camí que ha recorregut, fins a on.
0: Impressionant. Però bueno, jo crec que a Menorca
1: tindrem ocasió d'escoltar-la
0: després. Coses, sí, va haver algunes coses molt interessants antes de 75 inclús, i que jo crec que van obrir un camí.
1: Parlant de Traginada, perquè quan us vau juntar no teníeu clar cap on us havíeu d'enfocar, perquè hi havia tot aquest plantejament que estàs fent ara, però clar, després això s'ha de concretar amb un estil, amb una manera de tocar música, en com s'enfoquen les cançons.
0: Sí, és cert, van tenir aquesta dubte, no? Traginada neix, de fet, a un quasi un

0: Microfestival reivindicatiu d'Esfreginal, i eren tres, els dos germans Saura i el meu germà en Paco, i a partir d'aquí que van cantar aquesta de senyor Baula, ja no és hora de dormir, estem reivindicant el parc d'Esfreginal com a parc, i bueno, a partir d'aquí va créixer aquest grup que va anar engreixant a mesura que passava el temps, temps curt, perquè el temps de Treginada va ser un temps relativament curt, vam durar...
1: Va ser curt, molt intens.
0: Però molt intens, curt. Amb molta feina, i bueno, van intentar veure de per tot, no? I van veure el que feien a Eivissa Uc, el que feien a Cepep a Ciutadella, el que feien a Maria Omar Bonet, però també el que estava fent Leonard Cohen, el que estava fent Bob Dylan i tota la gent que estava ja en aquells moments fent una gran revolució d'esfolc a nivell mundial.
1: Molt bé, per tant, un horitzó de mires molt ample.
0: Molt ample, eh? Molt
1: ample. Estem parlant d'una cançó tancada en si mateixa, sinó una gran visió.
0: Passa que Treginada després té la gran sort de trobar-se amb el grup Mussol. Tots poetes, en Gomila, en Jordi Vivet, els pintors, en Calvet, que és un moviment que vol incorporar també el món musical per crear un tot, per ofertar una situació cultural que va ser per nosaltres, vamos, meravellosa, i crec que va ser un dels èxits de Treginada, no? Trobar-se amb aquestes noves sensibilitats que per nosaltres eren això, molt noves.
1: Que per tant estem xerrant no només d'un moviment musical, sinó també cultural, artístic, fins i tot polític, de protesta. Estem parlant de situar-nos en el tardofranquisme, el final
0: estem
1: de...
0: Estem en el tardofranquisme, sí.
1: S'agonia i, de fet, la col·lusió de Treginada ja és en època, podríem dir, de transició. Sí. L'any 77, 78...
0: Sí, els tres discs es van gravar des del 76 pràcticament fins al 80. Treginada, a més, va tenir una activitat diríem que molt a veure amb aquest grup en el món del teatre. En Menorca simplement també és un antes i un després dins el món del teatre. Només hi havia un precedent a la vegada que sigui el flautista de Melín a Ciutadella, però és que Treginada ajuda en aquests que escriuen realment una obra de teatre, que és explicar la història de Menorca des d'un punt de vista, bueno, molt, com a molt anarquista i com a molt obert i com a molt modern, no? I nosaltres vam fer la música, ja havien gravat el primer disc i, bueno, estàvem sempre amb aquests tres o quatre o cinc fronts que no eren únicament musicals.
1: Per tant, aquesta visió d'obrir fronteres no només és des d'un punt de vista cultural, sinó també, com deies, en reivindicació de llibertat política.
0: Clar que sí, de llibertat política, de llibertat de llengua, de llibertat cultural, estàvem en ple procés. I Treginada, bueno, va jugar el seu paper. El que passa que tenia molt clar també que quan actuaven com a Treginada i feien els nostres recitals,
1: els concerts com a tals
0: eren Treginada. Ara, també estaven esquitxats de totes aquestes històries del Sol i Mio, bueno, d'una mentalitat com s'ha d'en Vivet, que te feia volar constantment, és a dir, no t'arrabes quasi mai.
1: En Jordi Vivet, també, per posar en context en els nostres oients, era un personatge que avui en dia podríem dir que era un agitador cultural, una paraula segurament que més li escauria, i era sempre darrere tot de xaraus. Quan es feien obres de teatre, recitals de poesia, es mesclaven en els escenaris la poesia, la pintura, l'escenografia, i darrere tot això també hi havia tres Treginada, que participava d'aquests elements. Situam un poc tot això perquè vegem que estem xerrant d'un procés d'envergadura gran. I si m'ho centram en la música, hem parlat també del que representava Treginada en l'època, però que segurament aquest fenomen de Treginada també va ajudar que quedés una mica eclipsat un grup com Cepep, que també va fer la seva feina. Treginada se situava més en un context maonès, amb ses característiques pròpies, aquesta lluita veïnal en favor d'Esfreginal, però a Ciutadella, a Ponent, ja havia nascut un parell d'anys enrere el grup Cepep, amb qui teníeu molt bona relació.
0: l'EFE Pepa, a més, va fer una feina increïble. Jo me'n recordo quan va sortir el disc, és que va, jo vaig quedar al·lucinat. Acabava de sentir feia poques de Hug, el primer, el que més m'agrada, i vaig dir, aquí hi ha un moviment que això tindrà una transcendència.
1: Hi ha un filó.
0: I aquí, i realment Cepep va fer uns anys d'una feina increïble. El que sabem encara de les seves cançons té una plena vigència. Una plena vigència, són divertides, és recuperar el sentit aquest lúdic de les cançons d'anar a Vega, d'anar de cantar quan venen les festes de populars. Per tant, a Cepep jo crec que se li deu molt. Jo crec que estranyament ha quedat a la part d'aquí un tant oblidat, i valdria la pena recuperar
1: la feina
0: que va fer Cepep.
1: Vosaltres teniu bona relació amb Cepep.
0: Molta. És una gent excel·lent. Quan nosaltres vam començar a pujar, ells van plegar i se van dedicar a fer altres coses, perquè hi ha gent de Cepep que encara està fent en Ferro.
1: Dels capdavanters de Cepep, i que ha estat el capdavant dels Frufrus a Ciutadella en el seu moment, i amb altres grups com Calitja o Llambre. Vull dir que ha estat molt vinculat en el món de la música folk, sí. En tot cas. Anem a escoltar Cepep, si t'assembla bé. Xerraven d'aquest sentit lúdic de ses cançons, i aquesta cançó humorística que es diu Surinal, amb unes metàfores molt divertides. L'escoltarem.

0: Molt bé. Aquesta mescla de... Veig una mescla d'innocència i a la vegada es picardia. Eh? És una cançó que actualment pot semblar com a llunyana, senzilla, però que era molt nova en sa manera de fer d'aquests moments. I aquesta mescla d'aquesta ingenuïtat en s'ús dels instruments de corda, però a la vegada sa picardia de sa recuperació d'aquestes lletres picants, no? Menorquines, i s'ús de ses tres veus molt ben definides, crec que és un gran exemple d'allò que es feia.
1: Sí, Mozo i Pep, a més, va emprar, ja diria, magistralment guitarra i bandúrries i els instruments de pua. Traginada va entrar més en instruments més novedosos, no? Van anar per un altre camí. Ells empraven molt sa lletra. Sa lletra són delicioses, sí. No?
0: Aquella, i ses veus, aquestes tres veus tota l'estona.
1: Fantàstiques. Jo som feliç sense fer feina, de gandul.
0: Se vagaria en menja.
1: Això és un concepte que ells van posar... Jo crec que són realment els qui a Menorca comencen a fer un canvi molt important dins la música folclòrica.
0: Efectivament. Fins que arriba a l'eclosió de Traginada, que ara en podem xerrar directament. Sí. El grup va començar, de fet, amb el teu germà, en Paco Begú, sí. I en els dos germans més, en Ramon i en Joan Saura. Sí. I va ser un grup que a poc va anar a més.
1: Sí, van anar incorporant noves veus, van anar incorporant nous instruments, van pensar que valia la pena, sí, m'ho havien d'arriesgar, havien de fer algú que fos... No podíem fer CPEP, perquè CPEP ja estava fet.
0: Tampoc, fer una cosa
1: tampoc
0: diferent.
1: Teníem els instrumentistes amb el mateix perfil que CPEP, i per tant, nosaltres érem molt escoltadors d'aquesta música folk americana, i sobretot seguíem molt el camí, amb molta atenció, que duen a Maria Omar Bonet. Encara que quasi mai van fer res que s'assemblés massa a algú d'ella, etcètera, se n'havia d'agendar. Però sí que és cert és que teníem exemples al redor que mos donaven molt de camí per fer, i crec que el van trobar gràcies també a en Toni Parera Font, que va ser el nostre mànager, el qui mos feia tot el tema d'enregistraments, i era el nostre... El descobridor de Traginada de cap a fora de Menorca.
0: Efectivament. I darrere els germans, tu, quatre, llavors van anar incorporant na Martina Garriga i les germanes després na Nini, tot i que les dues van coincidir relativament poca estona. En Josep Mercadal, que va afegir el contrabaix, que era una cosa que aquí tampoc no se ve, grups de música tradicional en contrabaix, més el teclat teu, que era una cosa completament novedosa, amb aquells sons de sintetitzador, que al moment, segons quines cançons, donen aquell toc psicodèlic, fins i tot, me'n recordo aquell Jo Manantri, que té aquest punt de psicodèlia, i Lluís Reinés, Eleni Cometxe, Eleni Pérez, na Mari Pau, la teva germana també, va arribar a ser molts en el escenari.
1: Molts, perquè també havien de fer molta cosa, a part de fer música, havien de fer molta cosa, havien de fer perquè es passa carrers, havien de fer les festes de la mesquida, havien d'anar a es grau, érem un poc un tot terrenos, però sobretot el que mos preocupava molt era que la part musical fos una part el més digna i pulcar possible, dins la novedat dels nous instruments que incorporàvem.
0: Efectivament. Anem a escoltar la segona cançó i exemplificarem això que estem dient ara.

0: Molt bé. Estem xerrant d'un altre color, més instruments, la percussió també té el seu pes, el contrabaix, que el mena, i la festa que representen totes aquestes veus, i tot el significat de fons també de la lletra i que representa la festa dels pobres.
1: Sí, això és una cançó que mos va ensenyar en Biel Cardona. M'oblidem de mal nom en Biel Tita, ho direm així perquè tothom sabrà qui era. Era un home que tenia uns coneixements profundíssims d'aquest tipus de música, jo diria de poble, de vorera, però a la vegada també vinculat amb el món industrial.
0: No tan rural, com eren les músiques més tradicionals.
1: Nosaltres van anar molt per la via rural i van anar a investigar molt per al camp, però també van tocar molt aquesta gent que anava pel Mortar, que anava per la Mesquida, que anava pel Grau, i que sabia un munt de cançons que després, quan et escoltaves amb atenció, tenien una forta càrga social, perquè aquesta és una cançó que és preciosa de dir que s'ha festa dels pobres, no?
0: Exacte, és una reivindicació dels pobres.
1: Que qualque dia de pobres no n'hi haurà, cosa que no ha passat.
0: De moment no ha passat, encara. I no fa pinta que hagi de passar en breu.
1: Però realment tenia un missatge, una translació d'un missatge de festa, però també a la vegada de consciència de classe i de necessitat de canvi polític i social.
0: Mm-hmm. Per tant, és tota una icona aquesta cançó, gairebé podríem dir.
1: I tant. És una d'aquestes cançons que crec que també donava pes en el missatge de traginada.
0: Estem completament d'acord. I si agafem els referents, perquè hem xerrat de ser Pep i de traginada, avui fem com una excepció en aquest programa, perquè si bé la idea és posar sempre músiques menorquines, en aquest programa inicial que ens dona a conèixer un poc la gestació de la música folk, així com la coneixem avui en dia, en aquests anys 70, hem estat parlant de quins són els elements que influeixen, per tant, que tenim, diguem, de referència en el nostre voltant. I hem xerrat ja d'Anna Maria del Mabonet, i crec que és imprescindible posar una cançó d'ella. De fet, mos ha xerrat que havia vingut al Teatre Principal, sí, i que per tant ella ja havia començat la seva carrera. De fet, el primer disc anava dedicat a Menorca, tot i que Maria del Mabonet és mallorquina. Ella va tenir un mestre menorquí, Mercadalenc específicament, mestre Llorenç Galmés, i per tant el seu contacte amb la música menorquina va ser l'inici de la seva gran carrera.
1: Sí, a més que va ser una carrera, bueno, és encara, vull dir que la Maria del Mabonet està en plena activitat en aquests moments. Ella va entendre que el folk a moltes vegades beu de moltes fonts diferents. Nosaltres, el Mediterrà, és un marc en què ens movem, on a vegades trobes coses que et sents de greques o del nord d'Àfrica o de Catalunya envers Menorca o Mallorca o Eivissa o d'alguna cosa italiana, i espero que, clar, sempre han anat i vingut, i la gent ha escoltat moltíssimes coses que han quedat impregnant la realitat de cada territori. I jo crec que Anna Maria del Mabonet això ho ha fet d'una manera magistral. Els seus discos han anat evolucionant cap a una universalitat de la música folklòrica, sempre emprant la nostra llengua i sempre emprant la nostra cultura i les nostres tradicions, que crec que ets el referent més gran que tenen les illes, no?
0: Si vos sembla bé, anem a escoltar la cançó d'Anna Maria del Mabonet, que és Sa Núvia del Gendà, i fem un apunt perquè la versió de Sa Núvia del Gendà, que és més coneguda avui dia, és aquella que va com a reversionar Deseado Mercadal, que és un dels folkloristes també més coneguts, que feia molta feina, diguem, per recuperar cançons, fer un dels cançoners de referència a Menorca, que és d'en Deseado, i va popularitzar aquesta versió, que Traginada també va cantar. Per la versió més antiga, que és més popular, perquè d'aquesta sí que no coneixem l'autor, per tant podem dir que és popular, apareixia en aquest primer recull de Maria del Mabonet, i fa així.

0: Una delícia absolutament de cançó.
1: Jo aquesta m'agrada més que la versió que vam fer altres, que coneixem de Menorca, no?
0: Que coneixem.
1: Que des de darrers temps. M'assembla més fina, més fidel, menys lírica. Però bueno, en el Trostavada mos tocava més...
0: En aquell moment era una cançó que...
1: La versió menorquina, de la nova. Vam provar aquesta també, però... Us van decantar per la versió que era més coneguda, popular.
0: En aquell moment. És una versió també que fem moltes corals, es coneixia més, tocava més. Però aquesta és menorquina, sí, i antiga, i aquest so de sa veu, aquest so de sa guitarra, està tan acompassat. No és estrany, que no venia el Mabonet després fes el camí que feia, perquè aquí apuntava a moltes maneres.
1: Molt.
0: Hem xerrat, a part d'Anna Maria el Mabonet, també d'un altre dels grups que va marcar una època i que dels quals vau veure, que era UC, hem parlat abans. UC és un grup d'Eivissa que s'ha mantingut constant durant moltíssims anys. De fet, jo no sé si actualment encara toquen o ho han deixat de tocar fa molt poquet, però estem xerrant que des del 74, que van gravar el primer disc, fins fa poquíssim han seguit sonant i gravant material constantment. Vull dir, són unes persones completament volcades a sa feina, amb un amor cap a sa música eivissenca molt clar. I el primer disc aquest, i jo coincideix que amb l'Arturo, és una preciositat. Han gravat moltíssimes coses després, però com aquest primer disc crec que no hi ha res. Totes les cançons no n'hi ha cap que no tingui valor. I hem triat una cançó específica que es diu Bona nit, Blanca Roseta, que si vos sembla l'escoltam i després em feim també el comentari.

0: Una altra preciositat de cançó.
1: I plenament vigent, so, sa manera de cantar-la, sa manera de afrontar. Me'n recorden... Peter, Paul and Mary van agafar moltes cançons folks americanes, mm-hmm. i els van reconduir cap a unes veus que ells ho van fer d'una altra manera, van agafar les cançons ibisenques i sense perdre un punt de sa seva puresa tradicional de sa illa, els van donar un gir que és que te posa la carta de gallina, és que dius, bueno, això sí que va ser un descobriment, eh?
0: Totalment, eh? A més, a Eivissa, una illa tan desconeguda per Menorca, tan distant, eh? Tenim contacte amb Mallorca, tenim contacte amb Barcelona, però a Eivissa sembla que és un altre món. I clar, a més, avui dia coneixem molta Eivissa per allò que suposadament no volem ser, no? Com han destrossat Silla, com aquesta irrupció del turisme ha entrat de la pitjor manera que es podria entrar, i com la identitat eivissenca s'ha vist poc a poc diluïda. Però la feina que van fer Hug en aquella època és encomiable, perquè de fet vas coneixent gent d'Eivissa i en aquells anys no hi havia ningú que no tingués un disc d'Hug a casa seva. Sí, això ho van aconseguir ells amb molta feina, molta perseverància i molta sensibilitat cap a la música eivissenca.
1: Bé, de fet, tu, que encara fins fa pocs, ara els darrers anys o els darrers dos anys no fa estona que no he tingut contacte amb ells, però encara seguien gravant un disc cada any per pura diversió, i això pues, era molt important també, és molt important per la música viva d'Eivissa. I jo crec que han estat els grans referents un dels grans referents de les illes, que és... A més, van tenir la sort de trobar-nos molt a la Calatrava. Hi havia el festival de la Calatrava als estius. I nosaltres hi van anar un any, en Maria Àngels Gornés, i es vespre aquell van actuar en Buc i en Maria del Mar Bonet, i crec que també al final hi va haver Biaus Majoral. Va ser... Bueno, una trobada...
0: Una apoteosi.
1: Una apoteosi. Van venir tots els poetes, van venir els pintors, en Calvet feia una performance allà darrere, en Vivet va recitar poesies, en Damià Borràs ja començava a tenir molta enllestida a Menorca, simplement.
0: La seva obra de teatre.
1: Bueno, eren musicals d'una gran...
0: Una gran creació, fertilitat artística.
1: Sí.
0: Ho donava a l'època. Hug estava representada per Victorí Planells, Amador Marí i Joan Moreno. En Amador Marí, precisament, és el que escoltàvem ara cantar aquesta cançó, que de fet també s'encarregava de compondre algunes lletres i algunes cançons, perquè també Hug feia cançons pròpies, agafant aquesta sonoritat folclòrica. I era una altra manera diferent de que s'haguem escoltat també de reproduir la música, que agafaven instruments eivissencs com la flauta, el flautí, aquestes castanyoles grosses, gruixades, que mos sonen tan curioses a nosaltres, i bé, mos feien aquestes petites delícies, i també van aprofitar per musicar poetes eivissencs de pes, no? Com és el cas de Maria Millán Gómez, de fet hi van dedicar discos sencers, i per tant una tasca cultural i artística encomiable. Has parlat també de Biel Majoral, que també era present, i avui, de fet, a ell dedicam la darrera de ses escoltes. Biel Majoral és una altra versió de tot això. Traginada, d'alguna manera, també em va veure en Paco, el teu germà, sempre ens el xerrada, en Biel, en el sentit que a Biel se li atribuïa una veu molt de la terra, i en Paco també. I aquesta feina en aquella època es va visualitzar molt, no? I el Majoral, a més, tenia un camí molt marcat des d'un punt de vista polític, vull dir que les seves cançons transcendien la part estrictament cultural per llançar-les en una reivindicació lingüística, nacional, social, en tots els aspectes, territorial, i les seves músiques arribaven, diguem, per aquesta via. Biel Majoral encara continua en actiu, fent aquestes músiques, però allò que va fer en aquella època va ser marcar també un camí juntament amb altres grups.
1: Bé, Biel Majoral jo crec que és el gran teòric, el gran coneixedor de la música folclòrica mallorquina i per extensió de totes les illes. És un sàvit, és un home, un coneixedor I a la vegada capaç de traslladar en els qui l'escolta tot aquesta càrrega de coneixement i de sentiment que té, no? Mm-hmm. Ell l'ha emprat també de forma política, com tu has ben dit, és un home profundament nacionalista i que creu pues, en uns valors que ha emprat també per impregnar la seva obra. Jo crec que és des que vam veure tots, perquè bueno, Maria Van Bonet té coses gravades amb ell, i jo crec que va ser els qui la van causar un poc cap a aquest camí desconeixement profund de la música folclòrica mallorquina, que s'han gravat coses meravelloses.
0: Efectivament. Anem a escoltar Què té aquesta terra nostra, un títol que ja mos deixa entreveure aquesta visió social, i per acabar el programa.

0: ja jou ensenyaré dels països catalans.
1: Molt bé. I fins aquí aquesta cançó, aquesta de Biel Majoral, en què acabem aquest programa i que té aquesta càrrega, com ja hem vist, simbòlica, territorial, nacional, cultural, acaba amb la reivindicació de la senyera dels Països Catalans. I no sé si tens res més a afegir, tu, no?
2: No, bueno, que ha estat un plaer, que bueno, val la pena ratllar de la música folk, val la pena ratllar d'un nostre, perquè si no, a poc se va perdent o se va oblidant. Jo crec que ho hem de tenir present. I es pot actualitzar, i es pot millorar, i es poden fer coses... no passa de moda.
1: Que se'n fan avui en dia, hi ha moltes propostes interessants, i al llarg d'aquest programa anarem resseguint un poc l'evolució d'aquest estil, com es pot arribar a mesclar en tantes altres coses, i com aquesta visió de futur no es perdrà mai, perquè totes aquestes cançons tenen la grandesa que ens han durat fins aquí. Potser n'hi ha algunes que fa 400 o 500 anys que roden amb nosaltres i no s'han acabat. Per tant, desitjar molta vida llarga en aquesta música, que és una música que es va actualitzant constantment i que aquí ens tindreu. Moltes gràcies a tothom. Gràcies, Arturo.
2: Gràcies a vosaltres.

Hem escoltat un tema del disc d'Anabel Villalonga, Mà, publicat el 2026. Un disc que posa música als poemes del poeta i glosador mallorquí Miquel Àngel Adrover.

Benvinguts, benvingudes a la segona temporada de Lectures Retrobades, el podcast de Ràdio Far protagonitzat pels llibres, pels escriptors i pels lectors. Qui us parla, Ismael Pelegrí, us proposa fugir de la dictadura de les novetats literàries a través d'un programa de conversa tranquil·la en el qual visitam els llocs des d'on escriuen alguns dels autors menorquins més destacats per recomanar-vos llibres dels nostres convidats i d'altres escriptors amb l'objectiu de posar-los una altra vegada en circulació. Volem engrescar els oients a transitar pels paisatges literaris que ofereix la lletra impresa, perquè estem convençuts que en gaudiran la passejada. Obrim una nova pàgina, idò, de Lectures Retrobades.

Mentre la unitat mòbil de Radio Far es dirigeix cap al lloc on gravarem l'episodi d'avui, em rebé un déjà vu. Fa uns anys, més ben dit, unes dècades, Jaume Peiró presentava, a TV3, un programa anomenat La Casa dels Famosos, en què mostrava on vivien els protagonistes de l'actualitat del seu moment. Desconec si va dedicar alguna missió a qualque escriptor. Gràcies a lectures retrobades, he conegut una gran diversitat d'espais relacionats amb la creació literària que he intentat aproximar als oients a través de la paraula. Les tipologies i les ubicacions han estat molt diverses. Avui és la primera vegada que ens traslladam a la urbanització de Son Vitamina, en el terme municipal de Laió. Hi viuen unes 150 persones, en cases unifamiliars. La distància que hi ha entre elles em fa dubtar de si es tracta d'un nucli de població o d'una zona d'habitatges disseminats. El matís és terminològic i, pel que ens importa, ben banal. Som al camp, per dir-ho d'alguna manera. Des de la finestra del lloc on escriu la nostra convidada, es veu una extensió gens més preable de paisatge rural, de màquia mediterrània i algun camp de conreu. Fins i tot es veu la mà. Jo, personalment, si visqués, seria incapaç de concentrar-me en la feina i em passaria el temps badant. En haver acabat l'entrevista, al carrer, els darrers rajos d'una posta de sol memorable, d'aquelles que romanen amagades als selfistes, retallaran a l'horitzó el perfil muntanyós de Mallorca. Em sentiré, llavors, més que no pas una versió maldestra d'un Jaume Peiró qualsevol, un privilegiat per haver pogut passar una estona molt agradable i profitosa al lloc on escriu, des de fa gairebé 3 dècades, Carme Cloquells Tudurí.

0: Bon dia, Carme. Moltes gràcies per acceptar la convidada de Radio Far. Ens trobam a l'espai on escrius habitualment.
1: Bon dia, Isma. Moltes gràcies per venir a casa. Ets molt ben rebut. Aquest espai on ets ara és l'espai que normalment he emprat des que vam venir aquí fa 26 anys, just quan tenia els fills petits, 5 i 3, i esperava el tercer. I vam tenir aquest espai que compartim, però en realitat tampoc és que l'emprés molt, perquè jo solia estar baix, en el menjador, sobretot tota l'etapa escolar que estàs amb els fills. I moltes de les relats que vaig fer els havia començat ja en el pis que vivíem abans, l'any 94, que va ser l'any que va néixer el primer fill. I passa una cosa molt curiosa, que sí que l'he estudiat un poc, que és, no passa a totes les dones, passa especialment a les dones que ja tenen certes inclinacions creatives, que la maternitat genera uns canvis estructurals, no?, cerebrals. I fa que floresqui tota aquesta part creativa. I va ser el moment que sí que, mira, me va donar per treure tot el que dura, no? I vaig començar a escriure allà, tot i que sempre he fet paperets i tot. Després ho passava a net quan tenia el meu temps. Però, bueno, aquest és actualment l'espai on escric.
0: I aquest llibre, alguns relats al Manco, van començar a ser escrits a una ubicació diferent.
1: Sí.
0: Es van acabar aquí.
1: Exacte.
0: I aquest espai, d'alguna manera, va influir en com van acabar sent aquests textos?
1: No ho sé ben bé, perquè, clar, són uns relats escrits en molt de temps, perquè és poc temps que tenia. Bàsicament, el mes d'estiu aquell que quedava que te recuperaves un poc i trobaves el teu jo interior i creatiu. I sí que els vaig anar refent molt i possiblement, potser sí que aquesta calma i aquest benestar de que saps què és que teva sí que va ajudar a donar l'acabada final, no? S'ha de revisar i revisar i dir, vinga, ja està, ara els adon per acabats. Potser sí. I alguns sí que els vaig començar aquí, d'aquests relats. Mentre començava a llegir unes línies de la novel·la, vaig alçar els ulls i la vaig veure, apropant-se cap a mi. Tota ella anava vestida de color morat fosc, amb un folar de gasa negra al coll i un barret de vellut, també negre. Portava un ca, un petit espaniel. Jo era a Barcelona i estava asseguda en una cafeteria que m'agradava molt i de la qual guardava bons records. No tenia ganes de fer res ni d'anar a cap lloc en especial, simplement volia deixar que la nostàlgia m'embriagués. Abans de dir-me res, vaig veure el seu llarg dit índex, que assenyalava el llibre que jo tenia a les mans. Perdona si t'he molestat. He vist que llegeixes Virginia Woolf. Després d'haver pronunciat aquestes paraules, vaig esperar un aclariment o la continuació d'aquella observació. Però, per uns instants, totes dues van restar en silenci, fins que ella continuà amb un to de veu quasi imperceptible. Puc asseure'm un moment? La vaig convidar a fer-ho, a la vegada que li demanava si volia prendre un cafè. Va treure de la seva bosseta un porta-cigarretes d'alpaca i va encendre una cigarreta. Crec que t'he d'explicar el motiu pel qual m'he acostat a tu.

0: Lectures retrobades és un espai que vol parlar de llibres, però fugint de les obres que són novetat. Volem donar una nova oportunitat a títols la lectura dels quals consideram totalment vigent i per això mateix recomanable. Carme Cloquells Tudurier, la nostra convidada d'avui, va néixer a Mó el 1963. És psicòloga, professionalment jubilada, escriptora i activista cultural. Pel que fa a aquest darrer àmbit, a més de participar en nombrosos actes literaris, fins i tot de caràcter multidisciplinari, de dirigir grups i tallers de lectura, cal destacar les seves col·laboracions a l'Ateneu de Mó, on va ser vocal de la secció de literatura entre el 2009 i 2017, i en la biblioteca pública d'aquesta mateixa ciutat. Per exemple, comentant no fa gaire, per al Club de Lectura d'Adultesa d'aquesta institució, la senyora Dalloway, de Virginia Woolf. És una, a més, de les ocasions en què ha mostrat la seva passió per la literatura anglosaxona, protagonista destacada del seu blog personal, que fins i tot ha traduït, he d'agrair-li personalment la descoberta de Kate Tempest gràcies a una activitat amb motiu del Dia Internacional de la Traducció, en què va llegir-ne alguns versos, a més d'explicar-ne el procés de dur-los a la llengua catalana. L'obra literària de creació de Carme Cloquells esmena, sobretot, a la poesia. I pertanyen als tres darrers títols que ha publicat. Els infants transparents, publicat per la barcelonina La Busca el 2007, editorial en què també va aparèixer 5 anys després, el 2012, el recull Mecanisme silenciós, i finalment, el 2021, va publicar, de la mà de Stomberg Editorial, també a Barcelona, el poemari Infanticides. Abans, però, la trajectòria de Carme Cloquells apuntava, sobretot, a la narrativa. Alguns guardons, el tercer Premi Illa de Menorca, el 1999, i el primer Premi de Narració Curta de Sant Climent, el 2009, avalen aquesta percepció, com també ho fa la publicació, l'any 2006, del llibre que protagonitza l'episodi de Lectures retrobades que estàu escoltant, Els fantasmes de Bloomsbury. També per La Busca Edicions, un petit fragment del qual, l'inici de la narració de títol homònim que enceta el volum, ho hem escoltat, llegit fa un moment, en veu de l'autora. Què en pensa, Carme Cloquells, d'aquest llibre, ara que han passat gairebé 30 anys després d'haver-lo publicat? Quina valoració en fas?
1: A veure, evidentment, clar, han passat molts anys, una altra vida, i, clar, m'he distanciat, que crec que és el que també ha de passar, no?, en les obres que fas, prendre distància d'elles. Va ser un llibre que vaig publicar amb moltíssima il·lusió, perquè va ser la meva primera publicació, i que vaig treballar molt. S'havia donat el fet que tenia aquest moment molt creatiu i que hi havia hagut l'oportunitat d'anar a uns tallers de creació literària que havien encetat a l'Ateneu de Mó, i també havia fet altres aixines tipus cursos, o havia demanat assessorament per anar millorant, no? Jo pràcticament era lectora, era una lectora que m'agradava molt la literatura i escrivia coses per jo, no amb cap intenció de publicar res. Però sí, me vaig llançar a escriure i a treballar el que era el relat, que me sentia molt còmode. I clar, els meus referents, evidentment, a part de Virginia Woolf, hi havia a Catherine Mansfield, que adora els seus relats, en Anton Chekhov, després, sí, na Karen Blixen, en Edith Wharton, dins ja la literatura catalana m'agradava molt, a més d'Anna Mercè Rodoreda, els seus relats m'encanten, d'Anna Maria Àngels Aclada, que ja ho veureu, i fins i tot d'Anna Susanna Rafart, que tenia un volum que m'agrada molt. I bé, la valoració, supos que l'han de fer més els lectors, no? Jo vaig estar contenta d'aquest llibre, no? Perquè va ser això, no? És aquesta primera obra que treus al carrer. Tot i que va ser, sí, difícil, evidentment, la publicació.
0: Parlem-ne. Els fantasmes de Bloomsbury és un recull format per 11 relats. L'origen dels textos és divers. Van ser escrits en el període més o manco d'una dècada I inicialment no van ser escrits pensant a ajuntar-los en un únic volum. Eh? No, és així, no?
1: És així, sí, exacte.
0: I com va néixer la possibilitat de publicar?
1: Clar, jo anava fent aquests com exercicis literaris i escrivint aquests relats que m'ho passava molt bé i m'emplenava molt, no? Era una necessitat quasi vital. I quan vaig tenir un nombre suficient de relats, això, vaig pensar, vinga, volia provar de publicar, tot i que era conscient de que partia de zero, perquè, clar, que te publiquin una persona totalment desconeguda, que, a més, relat, perquè sí que vaig enviar algunes editorials catalanes i algunes se van interessar, com Barca Nova, però me demanaven una novel·la. Me'ls agrada molt, però tens una novel·la? Jo no tenia cap novel·la, tenia aquells relats i ja està. I bé, i finalment, clar, quan a vegades desisteixes quasi, però jo som una dada molt persistent. Finalment, a la busca, que està... La duen una parella, n'Antoni Adell i na Maria Lluïsa Pazos, que també eren escriptors i publicaven, se van interessar i me van oferir aquesta possibilitat de publicar. Clar, els hi vaig estar molt agraïda. Era una petita editorial que tenia com uns 200 volums, també publicaven alguns premis i sí, sí. Vaig estar molt contenta de publicar amb ells.
0: A més, a veure, tot i que aquests relats no van ser pensats per anar junts, després quan van junts formen un tot molt coherent, molt cohesionat. També no deixa de ser interessant el moment que s'ajunten, que prenen una nova dimensió com a conjunt, però aquest conjunt és molt, molt coherent.
1: Sí, això ho vaig saber posteriorment. Sí, me vaig donar compte quan els vaig juntar i pensava, això, no? Quin és el fil conductor? I clar, i això me vaig adonar, vaig dir, ostres, té un fil conductor molt clar. Bueno, clar, estem escrits per jo i, evidentment, clar, jo som l'autora d'ells i havien passat anys entre ells, però sí que hi ha una coherència, sí, és cert.
0: El títol del recull, crec, apunta dos aspectes i d'una banda hi ha aquest fantasma, entre cometes, que en seria... el fil conductor, però d'alguna manera hauríem de matisar, quan parlem de fantasma, n'apareixen a tots els textos, però bueno, aquí potser seria interessant recordar que Blanca Lozano, a un treball de final de grau que va fer justament en què, entre d'altres, va analitzar aquest llibre, ella parla de monstres. Fantasma, monstre, tu mateix al treball cites Lacan per referir-te als fantasmes i literalment, parles d'una manera de ser del subjecte respecte de l'altre. El fantasma li procura al subjecte una significació absoluta, és a dir, que tant el passat com el present com el futur està modelat i modelat per la funció del fantasma. El fantasma proporciona una certesa allà on hi ha absència de saber. És aquesta un poc la temàtica del llibre, aquest element cohesionador. I també, en algun moment, crec que és a la contracoberta, ratlles també dels teus fantasmes. Com ho vehicules tot plegat?
1: Sí. A veure, també en aquella època... jo també estava molt interessada en el Lacan. Sí que havia format part també d'un grup que era com a d'investigació, més de la vessant psicoanalítica. Però m'interessava més que res la part més filosòfica d'aquestes teories. I també amb el meu interès en la psicologia infantil també m'interessava molt tots aquests aspectes, no? Sobretot el que és el concepte del buit, aquest buit que tenim, que és tan difícil d'emplenar, no? I de satisfer. Clar, aquests fantasmes sí que actuen, o bueno, són aquests vehicles, no? Que tu, a través dels teus personatges, de llocs, espais, accions, objectes. Pues, allà sí que pots treballar que són aquestes estructures no inconscients, que són càrregues, no?, que duim i que duté, supos, no?, un poc els seus fantasmes personals aquests, no? I a través de l'escriptura sí que me va interessar molt explorar aquests personatges que vaig anar construint, que a part que, clar, també eren fantasmes meus, no? I vaig anar treballant-los d'una manera que potser no, jo no sabia que ho feia en això, no? Però me va sortir així, treballant per posar tots aquests aspectes, no?, per donar-los profunditat en aquests personatges i també un pot de misteri, evidentment. I bé, penso que en la Blanca sí que me vaig quedar molt sorpresa perquè vaig dir, és que ella ha descrit aspectes que ni jo mateixa era conscient que havia posat així en aquests relats.
0: En Carles Minuchin explicava que de fet qui completa la lectura i també

0: Sí, sobretot sí. Si pot haver aquest retorn per part de públic lector.
1: I tant que sí.
0: Que ho enriqueix, evidentment,
1: sí,
0: tot.
1: Sí, i tant. Això sí que dona una dimensió molt més gran, no? Sí, és cert.
0: El segon element del títol, diria, apunta a la influència de la literatura anglosaxona.
1: Uh-huh.
0: En algunes narracions del llibre són explícites i evidents les referències al grup de Bloomsbury. Que aparegui Ofèlia, tot és un personatge que té un origen en Hamlet de Shakespeare, crec que era un personatge també que va agradar molt a final de segle XIX, els prerrafaelites que la tenien, bueno, és protagonista d'un quadre molt famós.
1: I tant.
0: Que autores com Virginia Woolf et proporcionen la manera o t'ajuden a trobar la manera de tractar la temàtica del llibre? O fent una pregunta encara un poc més ampla, quin pes té tot aquest bagatge a l'hora d'escriure i de manera més concreta a l'hora d'escriure aquest llibre?
1: Val. Virginia Woolf, evidentment, sí, la vaig descobrir, com he dit altres programes, i això la vaig descobrir jove, jove no tant, tenia 20 anys així, i me va impactar moltíssim la seva literatura, el seu projecte estètic. No sé, sí, me va impactar i me va marcar, ja, perquè després ja, clar, veus què és aquesta literatura tan diferent a el que havia llegit. I, clar, supos que com a autors, tot el que hem llegit va formant un pòsit, no? I va allà formant un sediment que, encara que tu no siguis del tot conscient, quan escrius, clar, són producte, no? Les nostres creacions de tot el que hem begut i tot el que hem experimentat. La Virginia Woolf és inimitable, vull dir, penses, clar, és única, no tens cap pretensió d'imitar ni de fer res igual. El que passa és que sí que saps que t'agrada allò, no? Que t'agrada aquella literatura, que t'agrada com escriu, que t'agraden els símbols, les imatges que empra, que t'arriba. I clar, sí que me va marcar, evidentment. I per això, sí, sí sempre surt. D'una manera o l'altra, sí, forma part del meu bagatge.
0: Aquest joc metaliterari en la literatura anglosaxona és evident. De fet, a vegades surten noms i cognoms molt, molt, molt, molt clars.
1: Sí.
0: Ara bé, també hi ha la presència en algun relat al manco de la mitologia grega.
1: Mm-hmm.
0: Calipso, Penèlope, Ulisses, per exemple, també hi són,
1: sí.
0: Són explícits. I
1: exacte.
0: Segurament, evidentment hi ha un interès per aquesta mitologia grega.
1: Sí.
0: També m'imagino que ajuda a tractar alguna temàtica concreta en algun relat. Què t'interessa d'aquesta mitologia?
1: Sí, els mites grecs m'han interessat de sempre. Quan anava a l'institut vaig estudiar grec. Vull dir que ja t'ho van dir que era algo que ja m'atreia molt. I de petita me'n record que vaig quedar molt copsada la primera vegada que vaig veure una representació així bastant per infants de l'Odissea. I després ho representava amb els meus germans. Feien això típic, no? De ses que fas teatre i representava... Els mites grecs, clar, són una font, clar, formen part de la nostra bagatge cultural, de la nostra cultura occidental, són universals, evoquen immediatament, és que tampoc importa, no?, que empris moltes paraules, quan empres un dels personatges, ja immediatament ja t'evoca a algú. I en el relat, sobretot, retorno a Ogígia, que sí que vaig emprar a Calipso i a Ulisses, era algo que... aquell relat m'ho demanava, perquè és que, a més, és això, no? Que sobretot si també estàs a una illa com Menorca, allà a la mà no pots evitar que tota aquesta part cultural, de temes universals, a més, són normalment tots els personatges són molt clars, no? Vull dir, són el que són, no estan embuats. Vull dir,

0: representen grans temes, no? Grans emocions. I sí, pens que tant els hi ha emprats a poesia també, els hi ha emprats i en els relats, alguns que no tinc, que tenc inèdits. Sí, és... Sí, no pots fer de menys.
1: Formen part d'aquest bagatge.
0: Sí, és indubtable.

0: El lector que s'endinsi en els relats dels fantasmes de Bloomsbury es trobarà amb algunes peces en què el substrat històric, fins i tot anglès, bàsicament la dominació britànica de l'illa, per exemple, amb la història de Charles Garain, no sé si es pronuncia exactament així, que és aquest jove misteriós, bueno, jove i misteriós soldat helvètic, un personatge històric, realment, que va morir a Menorca en el setge que el duc de Crillon sotmeté el castell a Sant Felip. Però també hi ha alguna referència a la migració menorquina a Algèria, amb aquest descendent, a més, del baró de Vialar, que va ser fundador, crec que era el 1853, de Fort de Ló.
1: Sí.
0: Quina importància, aquests serien dos exemples de substrat històric, però quina importància dones al context històric a l'hora d'elaborar els teus relats?
1: Té molta importància, evidentment, perquè crees uns personatges que no estan allà en es buit. Són uns personatges que estan a un context, perquè tu els puguis també entendre i puguis treballar-los en un context social, cultural, polític, que no és el nostre. I clar, si vols crear una història sobre aquest personatge en el seu moment històric que va viure, clar, això li dona veracitat. I després ho vas... Normalment faig recerca, que m'encanta, això de fer recerca i anar... A vegades fas... Per el que queda relat, has fet moltíssima de recerca i has omplert moltes fues, no? Per el que després te queda, realment que empris a l'hora de fer relat. Però sí que és aquesta interacció, no?, dels humans, de les persones, amb el moment, el context que els ha tocat viure, i de les motivacions i bueno, d'aquella el que li passi, no?, en aquell moment. En el relat del G sí que vaig mesclar relats que m'havien contat de la meva família, familiars, amb altres que són un poc de ficció, no? Sí que després vas mesclant un poc una cosa amb l'altra. Però altres no són... Bueno, altres sí que són com en Charles Garain, que sí que era... personatges històrics, reals, que després els aficiones.
0: Mm-hmm.
1: Però, bueno, hauria pogut ser així. Ja m'agrada imaginar-me així, no? Sí.
0: Podria haver estat
1: així. Mm-hmm. I altres que m'els inventats de vell nou, com una Caterina, un conte d'hivern, són inventats, no? No van existir. Podia haver existit.
0: Ah, això sí. Aquí hi ha la versemblança.
1: Sí, sí, sí.
0: L'illa no sempre és escenari o l'escenari en què transcorren les narracions dels fantasmes de Bloomsbury. Ara bé, quan hi apareix, aquesta illa m'ha semblat que és sempre un espai poc idealitzat, poc amable, fins i tot. Fins a quin punt utilitzes l'illa com un correlat objectiu, com una manera de transmetre un correlat objectiu dels fantasmes que protagonitzen els relats? Quin paper juga el paisatge illenc en aquells relats que s'hi situen?
1: Sí, ja pot semblar a vegades aquesta part com a dicotòmica, no? Aquesta que pot ser això, no, espai de llibertat, però a la vegada opressiu per el fet illenc, no? Per aquesta... a vegades falta d'oportunitats, de tancament, també de les persones que hi viuen, de clar, no tenir molt de contacte amb altres pobles externs i no tenir, no sé, una altra manera de veure el món i les relacions. Per jo, Menorca és un personatge, perquè arriba que quasi se converteix en un personatge, no? Com una antropomorfització, no? De sa illa, que té aquestes contradiccions, no? Que l'estimes, però a la vegada voldries fugir d'ella, no? Crec que la tracto un poc amb un trasfons sempre molt amorós en aquesta illa, molt. Però que té aquestes dues vessants, no? I i la interacció no només com un espai inanimat, sinó que allà hi viuen unes persones, no? I viuen en aquell espai reduït i contingut. L'illa és important i crec que determina molt aquests relats. Estan ubicats aquí, són d'aquí, sí.
0: Ja, a més, cal no oblidar que una illa ho és perquè està envoltada d'aigua. I la mà també és un element important en algunes peces del llibre i acaba, per exemple, un conte d'hivern.
1: Sí.
0: Tu mateix has dit, i consta el treball que va fer Blanca Lozano, que la mà significa, per mi, una mar originària i ancestral, també significa llibertat, la manca de fronteres i un espai immens per explorar. També, com a estudiosa de l'obra de Virginia Woolf, no puc deixar d'acceptar que comparteixo alguns dels seus símbols, especialment el de la mà, com a pas del temps, el cicle de la vida, o fins i tot premonitòria de terribles actes futurs. Ho pots explicar?
1: Sí.
0: I jo aquí sí que tal vegada apuntaria a aquesta mare amb una idea potser de feminitat que té a veure amb els diferents tipus de personatges femenins que apareixen en aquest llibre. Que podríem dir d'això?
1: Clar, la mà ja sabem que té una gran simbologia. La mà, per jo, clar, en aquests relats i també a la meva poesia, que surt la mà molt, és aquest espai, no? És un espai de llibertat, és un espai també que pot ser per amagar, és un espai molt profund i és un espai que així no és un poc, en la línia més wolfiana, pot significar la dissolució de jo, la pèrdua, o el no res, no? Perquè allò és, la mà és això, no? Però també pot significar aquesta permanència, no? El que queda en comparació a nosaltres, els humans, en aquest planeta, nosaltres desapareixerem. Però la mà, qui sap, no? És el que primer va existir i pot ser que és el que quedi d'aquí, no? Per això és això, no? El que resta, el que queda, aquesta permanència inalterable, després en contraposició en els humans, no? I aquesta figura materna, sí, femenina, per això sí que la mà és hi ha una relació molt forta, no? I és acollidora a la vegada, i amb els personatges femenins es veu, no?, que tenen aquesta relació amb la mà, que pot ser a vegades també un poc dual, no? Mm-hmm. Que també pot servir tant per acollir-les d'una manera positiva, amorosa, però també pot servir d'una altra manera, no? Com a més tràgica o més dramàtica. No sé si t'he respost bé un poc a la pregunta.
0: Sí. Sí. Però, evidentment, estem rellant ja d'unes capes de lectura. Sí que es veu que la mà, com a element literari, és polisèmic. Ha tingut moltes connotacions diferents, però així com ho apuntes, jo crec que dona una pauta en el lector potencial de com interpretar aquestes presències, aquesta relació que pot tenir la mà amb personatges femenins d'una manera molt lògica.
1: Ja.
0: Jo ara aquí tenia apuntat com a frase, volia comentar que el llibre fa de molt bon llegir. Això no vol dir en cap moment que sigui un llibre simple, sinó que el lector s'hi enganxa fàcilment. I sobretot crec que és en la relectura allà on podem copsar que darrere aquesta aparent bon llegir hi ha una complexitat important. És quan veiem que darrere hi ha una autora que domina el gènere, que posa en joc un ventall ampli de recursos a l'hora de donar forma als textos. El lector, de fet, es trobarà una varietat important de formats, de tipologies textuals, hi ha cartes, hi ha diaris que conviuen amb narracions més convencionals. També són diverses les veus narratives. Les tries, evidentment, hi ha una tria prèvia, hi ha una lògica a l'hora de triar un determinat tipus de narrador, un determinat format. Jo crec que sempre són encertades, ajuden, arrodoneixen el relat. Com t'ho plantatges? Com decideixes que el relat tindrà una estructura, en tindrà una altra? Que agafaràs un tipus de narrador que serà un altre? Hi ha un procés que ho expliqui?
1: Uf, això és molt complicat, perquè pot semblar molt intuïtiu, no? Però tampoc ho és tant, perquè el que pot ser intuïtiu és quan te'n dones compte el que no funciona. Això me'n dono compte quan tries una veu narrativa i te sembla que no, no funciona allò. I vas fent proves, perquè, clar, jo ho he fet això amb estones i clar, tot allò funciona dins el cap fins que ho poses en paper. I quan veus que sí, que aquell personatge o sa manera, sa veu narrativa és adequada, veus que pot seguir, pot seguir.
0: Funciona.
1: Sí, quan... sí, agafa sí, més agilitat i veus que sí, que has de seguir per allà, no? I també la tipologia, no? Perquè a vegades tens idea, ai, m'encanta, m'agradaria molt escriure sobre aquest personatge, no? O aquesta dona que va venir aquí. I clar, tens el personatge, tens un poc l'escenari, però després tens una idea de la història que vols narrar. I després ho has d'anar elaborant. I clar, això ho vas veient quan te funciona i a vegades no ho saps molt bé, no? Tinc relats que els he començat i els he deixat quan he vist que no, que me quedava aturada i estancada i no m'agradava. Els deixes. Qualque dia, potser els recuperes. El més difícil, a vegades, per jo, són els tancaments. Això ho trobo molt difícil. I me passa tant també en sa poesia. Què és el que penso que és el que li dona aquella qualitat d'una feina ben feta, no? S'ha acabat. I a vegades, clar, sí que vaig provant. I a vegades, fins que no trob que l'acabament que m'agradi sigui obert o sigui tancat, allò jo no ho amoll. No. Sí, som molt exigent amb aquest aspecte. Mira.
0: En narrativa curta, sí. Ho diguem així, en poesia, jo crec que estancament és... Estem ratllant d'un tipus de text que és essencial, que és concís i evidentment, s'ha de tancar com el tanques, és crucial a l'hora de resultat, d'allò que resulta.
1: És que si ja el relat és un gènere breu, que ja condensat, que has d'explicar, has de triar molt bé el que vols explicar i el que no vols explicar, també, i que el lector faci l'esforç, no? Clar, en la poesia, clar, està més condensat i has de fer un esforç més gran, no? Però sí, és un repte.
0: Mm-hmm. Quan, de fet, en tot això que expliques, m'imagino que, de fet, el procés d'escriptura no deixa de ser un procés d'exploració. Hi ha escriptors que, quan comencen a escriure, saben com començaran i com acabaran allò que estan escrivint. M'imagino que no és el teu cas, no? Quan comences a escriure, saps a on vols arribar o te deixes endur?
1: No és 100% ni una cosa ni l'altra, perquè sí que tinc una idea clara d'aquella història, però després es agafen com a vida els personatges i les històries a mesura que ho vas elaborant. I és el que te deia, l'acabament, el tancament d'aquella història és el que m'adu més temps, no? Perquè quedi, sigui molt coherent i això és un esforç, no? De refer de reescriure moltes vegades i de ser també molt, molt sincers i honest amb un mateix, no? I dir, no, no m'agrada. El primer que li ha d'agradar és propi autor. I no contentar-te amb qualsevol cosa. I sí, és un poc a mitja. No comenci a veure què passarà a un relat, sinó que sí que arriba un punt on m'aquest un poc a vegades... he d'aturar i veure com s'ha de tancar allò. Per més que res, per gènere de relat, que no tens... No és molt extens.
0: Acabam aquest recorregut.
1: Sí.
0: Per Els fantasmes de Bloomsbury, de Carme Colquells, amb un parell de preguntes. En primer lloc, hem apuntat alguns aspectes que jo crec que poden ajudar un lector a decidir que vol recuperar aquest llibre. És un llibre, n'hem parlat fora de micròfon, que no és fàcil realment de trobar. Molts d'aquestes lectures, moltes d'aquestes lectures retrobades són víctimes d'un mercat que és bastant implacable amb els llibres. Però, per altra banda, també, a veure, cercant segurament, encara pot ser possible trobar-ne, però aprofitant també per reivindicar, tu hi has col·laborat en la Biblioteca Pública d'Amor, tenim la sort de que les biblioteques avui en dia són repositoris de la nostra memòria col·lectiva, que en aquest cas són els llibres. Bé, de tot això que han dit avui dels fantasmes de Bloomsbury, trobes que hi ha algun element que de cara a aquest potencial lector del qual no hem parlat però que trobes que hauries de que no haurien de parlar?
1: Més que res per animar-lo.
0: Evidentment. Sí. Si en acabar d'escoltar aquest podcast hi ha algú que decideix obrir aquest llibre i començar a llegir i ja l'objectiu ja està acomplert.
1: Clar, més que res és que quan escrius un llibre o, no sé, aquest conjunt de relats, ho fas per compartir, per compartir-ho en lectors i més que res també per donar-te a conèixer i que la gent de Menorca i de fora pues, també puguin apreciar el que es fa aquí. I penso que també anima en els propis autors d'aquí, els anima a continuar la seva dedicació, que ja és prou difícil, no? Compaginar-la en les feines i en tot. I penso que sí que val la pena perquè poden trobar, vull dir, poden descobrir aixines aspectes que potser no sabien. I a més, els relats, és això, és bo de llegir, pots llegir una estona i deixar-los i llegint una altra. Vull dir que...
0: Sí. I tornarí.
1: I tornarí, exactament.
0: Sí. I de fet, amb això has contestat la segona pregunta que te volia fer, que era això, perquè un lector hi hauria d'entrar o, si ja l'ha llegit o fa un temps que l'ha llegit, perquè hi hauria de tornar en aquest llibre. I jo crec que més o manco ha quedat bastant, sí. Bastant clar.
1: Mm. A diferència d'una novel·la que si t'agrada molt, evidentment, la torna a llegir tota sencera. Els relats, o jo el manco ho faig, no? Els relats, quan a vegades no saps, no sé què llegir, no tinc ganes de començar cap novel·la, ni assaig, ni res. I agafes un llibre de relats i penses, vam, aquest. I és molt agradable. Tens aquella estoneta i tens aquell test per tu, que potser avui en dia pues, és el que hi ha, no? I llegeixes un relat i no sé, te quedes tan bé un moment de distensió i que ho facin. M'agradaria, una cosa que m'agradaria molt, ara que, clar, m'has fet recordar això de que fa 20 anys farà, que el 26 farà 20 anys que vaig publicar. M'agradaria fer una reedició amb nous relats afegits.
2: Estàs escoltant Lectures Retrobades, un podcast literari de Radio Far, la ràdio cultural de Menorca.

0: A més de parlar amb Carme Cloquells del seu llibre Els fantasmes de Bloomsbury, la lectura del qual, evidentment, convidam a retrobar, volem proposar-li que ens recomani tres llibres. El primer, d'acord amb una juguesca en què hem demanat a la nostra convidada que triï obres, si pot ser, de gèneres literaris diferents, ha de ser d'un altre autor illenc. Quina és aquesta recomanació i per què l'has triada?
1: Vaig triar en Francesc Camps i Mercadal, anomenat Francesc del Branca, es folclore menorquí de la pagesia. I va ser, me va venir tot d'una en el cap que volia aquest. Aquest llibre, tot i que, clar, pot semblar molt anacrònic per el tipus de llenguatge que empra, penso que té un valor incalculable perquè és un testimoni de tot el folclore, la tradició oral recollida, que se pensa mai li podrem estar prou agraïts en aquest bon home que va fer això. I, a més, a la vegada també és el meu primer contacte amb la literatura menorquina va ser en Francesc Camps, a través de a casa que se contaven aquestes històries de la núvia d'Argentà, de la cova d'en Xuroi, d'Esgorg. I clar, la meva mare i tot havia participat a una escenificació així en dansa de la núvia d'Argentà. I clar, forma part de la menorquinitat aquesta de tots i meva, no? I no sé, trob que sí que és un llibre que i penso que les llegendes crec que les escoles encara els segueixen treballant i penso que és molt important. També crec que me'n recordo un treball que me van fer quan devia ser de EGB, que jo era de l'època EGB. Vaig triar la llegenda d'Esgorg i me va impactar molt. Vull dir que tot això sí que m'agraden molt les llegendes i el folclore i valor molt tots els recopiladors que hi ha hagut al llarg de la història d'aquesta tradició. Aquesta és la meva recomanació o tria.
0: I d'ara ampliant cercle i a continuació hauríem de parlar d'una obra de la resta de la literatura catalana, L'és apuntada, o almenys has apuntat l'autora, quan hem començat aquest programa,
1: sí.
0: Que és na Maria Àngels Anglada.
1: És poesia que he triat. Jo havia llegit bastanta poesia, sobretot dels romàntics, Keats i Hölderlin, els simbolistes, en Baudelaire, en Mallarmé, i després les meves estimades Emilys, na Bronte i na Dickinson, que adorades, i de la literatura castellana, que també m'agrada, en Lorca, que també el tenc allà dalt de tot. I la poesia catalana, clar, jo vaig fer tota la meva escolarització, tot en castellà, és una altra època, i quan vaig posar-me a escriure, jo sabia molt bé que volia escriure en català perquè és la meva llengua materna i el que me surt, no?, de tot el meu bagatge aquest que duc. I vaig començar a llegir poesia catalana i quan vaig descobrir la Maria Àngels Anglada, me vaig enamorar d'ella. M'agrada molt la seva contenció, sobretot com ella conté i a nivell poètic l'emoció, aquest jo líric, és tan neta, una poesia tan treballada. A més, també ella, clar, una gran classicista, també li encantaven. Jo penso que aquest equilibri i l'amor per l'art, que jo també compartesc tot el César i amb alguns poemes ella ho transmet, també molt humana, perquè a la vegada també cap a la bondat, la pretesa o la cercada bondat aquesta humana. Penso que és una autora que no sé si li havia fet prou... S'ha valorat...
0: Segurament, no sé si... Diria que no se l'havia fet.
1: No, en sort, que no s'ho posa aquí, perquè és pròleg, és d'en Sam Abrams.
0: Sam Abrams.
1: Sí, i ho apunten, això.
0: Sí que és autora d'alguna obra molt concreta que sí que, sí. que ha transcendit més en narrativa.
1: Exacte.
0: El violí d'Auschwitz, sí, si no ho ha xerrat. Sí, sí. Jo li he llegit també una obra que no sé si es diu Retalls de la vida quotidiana, Grècia i Roma.
1: Sí.
0: Que aquí és bastant seu de divulgació del món clàssic.
1: Sí.
0: Però segurament sa part de sa poesia sigui aquella menys coneguda.
1: Exacte.
0: I que no està gens malament, evidentment, reivindicar.
1: Clar. No té una obra molt extensa, perquè es veu que era una dona molt exigent i només publicava el que ella realment està molt convençuda. Però sí, penso que també jo he llegit els seus relats, també me vaig enamorar un nit de 1911, que és un recull de relats que me va agradar moltíssim, perquè és un treball molt acurat del llenguatge i tan precís. Sí, m'agrada molt aquesta escriptora, sí. La recomano.
0: Fantàstic. Acabarem ara amb una darrera recomanació que t'he de confessar que desconeixia i m'ha sorprès totalment. És un nom que m'hauré d'apuntar, com aquella vegada que vaig apuntar Kate Tempest
1: sí,
0: i se me va obrir un sí. ventall enorme de bona literatura. Quina és aquesta recomanació i per què la recomanaries? Què en destacaries?
1: He triat... clar, això sí que era dificilíssim, perquè, clar, evidentment, hi ha les meves tries de les meves autores fetitxa, també, que bueno, són llibres que he llegit i rellegit moltíssimes vegades i ja està. Però he triat Cosima, d'Anna Gràcia de Leda, que és una... Era una escriptora de Sardenya, sarda, per arrodonir també tota la xerrada d'avui, perquè crec que tot, si, sense voler, tot té una certa coherència. És una escriptora que vaig conèixer quan era ben petita, d'una col·lecció que tenia de relats que havia comprat el meu pare, que havia comprat aquestes col·leccions d'escriptors que havien guanyat premis Nobel o d'escriptors famosos. I hi havia una col·lecció de relats que era d'Anna Gràcia de Leda. I hi havia llegit de petita. I en ocasió d'una visita a Sardenya vaig dir, m'agradaria tornar a llegir Anna Gràcia de Leda. I vaig triar aquest llibre i realment penso que és també una escriptora que s'ha de reivindicar, perquè és d'una qualitat literària. És una obra autobiogràfica, va ser publicada pòstumament, no la va poder acabar del tot, però retrata tan bé ses costums, ses limitacions de l'illa, d'una illa també, d'una època que segurament a Menorca deuria ser molt similar, d'aquella fieta que vol ser escriptora i viu a un entorn opressor i que així i tot, i que ses dones, evidentment, havien de fer el que estan destinades a fer, no? I en aquest relat ella narra aquestes escenes de la seva Nuoro, que és del lloc on ella vivia, de Nuoro, són tan autèntiques, i a més ella mescla un poc també tota aquella riquesa de mitològica i folklòrica de Sardenya, té moltes similituds a Menorca, i les persones, i ho fa d'una manera tan real, i sap combinar molt bé el to introspectiu en també aquestes anotacions de quotidianes. Jo penso que és una autora que té més obra i que s'ha de recuperar, perquè val la pena per a algú. No sé, jo penso que se mereixia molt el Premi Nobel. 1929 crec que li van donar.
0: Arribam al final d'aquest capítol de Lectures Retrobades, esperant que almenys alguns dels títols de què hem parlat avui, especialment Els fantasmes de Bloomsbury, hagi despertat la curiositat dels oients del podcast i que tant de bo acabin incorporats a la llista de llibres per llegir o rellegir. Moltes gràcies, Carme Cloquells, per acceptar de participar-hi. ha estat un gust venir a casa teva per parlar d'aquesta obra i de moltes més coses.
1: Moltes gràcies, Isma, moltíssimes. Has estat molt ben acollit a casa i també ha estat molt, molt agradable poder compartir amb tu, que també ets escriptor, totes són molt de pensaments i molts qüestionaments que te fas, no?, també, quan escrius. Moltes gràcies.
0: I moltes gràcies, benvolguts oients, per la vostra atenció. Ens retrobarem en una nova entrega de Lectures Retrobades, aquí, a Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca. Salut!

0: puta societat.
1: Tot seguit escoltarem un tema de Rudimentari, del disc Mala Herba Sempre Creix, publicat el 2026 per la discogràfica Guspira Records.

Ururam Menorca, amb una tiara rural. Esbadellant sa porta, en sa clau ancestral. Com els vents de s'illa, sense impediments. Raig de sol quan brilla, adormes a la ment. Si es calçant sa sabata i fermam esperó, no farem brevar.

0: Radio Far. Un far de llibres amb Dolors Boatella.
1: Som Dolors Boatella i ens farem un far de llibres. Us proposo repassar l'actualitat literària, els temes que més ho peten, novetats, autors i activitats que no us podeu perdre. I en aquesta primera píndola voldria compartir la sensació de la temporada, perquè si ja sabem que els clàssics mai passen de moda, aquest estiu n'hi ha hagut un que ha sigut de màxima tendència. Efectivament, us parlo de l'Odissea d'Homer. Està clar que l'estrena de la pel·lícula de Christopher Nolan ha provocat un efecte crida de lectors de tot el món que s'han atracat a les llibreries a cercar una de les moltes edicions del poema èpic d'Homer. I això, paral·lelament a si a la pel·li ens agrada o no, més o manco, ha sigut un motiu de celebració. Penseu que dels anys que duc de llibretera he pogut vendre entre un o zero exemplars de l'Odissea. I entre aquest juliol i l'agost n'he recomanat moltíssimes versions, en forma poètica, narrativa, còmic o àlbum il·lustrat. I de totes, quines em quedo? Doncs totes, perquè cada una dependrà del gust de qui l'ha de llegir. I jo m'he llegit la de la col·lecció de la Casa dels Clàssics Universals de la Bernat Metge, amb pròleg de Roger Aluja, traducció de Pau Sabater i lectura de Dolors Miquel. Una bona opció per qui cerqui l'èpica, la lírica i aprofundir en l'obra, però també una meravellosa tria per lectors que s'hi atraquin sense gaires referències. És una edició pensada per acollir a tots els lectors, tal i com diu la llei de Zeus. I res, que és emocionant com un poema llarg, compost per 24 cants o capítols, que té el seu origen a la tradició oral, que data del 725 abans de Crist i que encara ara, el 2026, en xerrem. Segurament és perquè ens interpel·la a totes i a tots, perquè ens connecta amb els nostres orígens com a civilització mediterrània, perquè ens qüestiona quines són realment les nostres qualitats i els valors que transcendeixen en el temps i perquè l'Odissea té una lectura política també, clar que sí, presenta els fonaments del patriarcat, però a la vegada també els fa trontollar una mica, i tot amb el dubte de saber si va ser real, de si va ser una aventura imaginària o un somni. Per tot això, i moltes coses més, en xerram ara i en seguirem xerrant sempre.

Fet aquestes presentacions, ja podeu seure en aquest convit, perquè avui conversarem sobre l'antiguitat. L'antiguitat, aquest tema que mos fascina des de temps immemorables. D'on venim? I com eren les persones que mos precedien? Per què mos interessa tant l'antiguitat grecollatina? Com es viu de l'acadèmia? I com ho viu el públic general? Ens entenem realment? O només no extraïm el que hi volem veure? Mites senzills que es venen com a historietes, inspiracions per pel·lícules de gladiadors... Per què estan desidealitzant tant l'antiguitat clàssica, amb aquesta idea de qualsevol temps passat va ser millor? I quina és la relació entre aquesta idealització i els feixismes? Per què els llibres s'han tornat boixos llegint Marc Aureli? En definitiva, avui mos centram en la nostra relació amb l'antiguitat.

titulada Empezar des de la sombra, serà el divendres 2 d'octubre a les 7:15 als Castro de Mou. Tota la informació al menorcadocfest.com. Amb el patrocini de la Fundació Foment del Turisme de Menorca, el suport de l'Institut d'Estudis Baleàrics i el Consell Insular de Menorca.

Il·lustre senyor meu, després de veure i sospassar de manera suficient els èxits de tots aquells que es troben entre els mestres i artífecs d'instruments de guerra, i després de prendre en consideració que la invenció i el desenvolupament dels instruments esmentats no es diferencien en res del d'ús comú, em proposo, sense ànim de desacreditar ningú, donar a la vostra excel·lència les explicacions convenients perquè pugueu entendre el desenvolupament dels meus secrets i posar-los, a continuació, a la vostra sencera disposició. Així com, arribat el moment oportú, participar en el desenvolupament que facin efectives i operatives totes les propostes que procedeixo a enumerar en brevetat. 1. Tinc planos per realitzar tot tipus de ponts lleugers, forts i senzills de transportar, amb els quals poder perseguir o enfugir-ne l'enemic. Forts i indestructibles tant al foc com a la batalla, còmodes i fàcils de muntar i desmuntar. També disposo dels mitjans per cremar i destruir els de l'enemic.

0: Si a l'anterior capítol xerràvem de l'elegància i bellesa d'una carta de dimissió com la que va escriure la nostra estimada Anaïs Nin, avui xerrem d'una carta que prové d'un geni i filòsof com era en Leonardo da Vinci, que a mena de currículum sembla que demana feina. Comencem a Epistolari Express, aquí a Ràdio Far Menorca. Us xerren Andreu Llamburu i en Txec Pons. D'aquesta manera, amb aquesta carta datada de 1483, que es troba al Còdex Atlàntic, recopilació dels documents d'en Leonardo da Vinci, el gran artista toscà es presentava davant Ludovico Sforza, aleshores regent de Milà, amb el títol de Duc de Bari des de 1479, una espècie de currículum en la que Leonardo enumera i descriu les seves nombroses i variades habilitats com a enginyer i també les habilitats artístiques.
1: 2. Durant el setge d'un territori, conec la manera de retirar l'aigua dels fossats i de construir una quantitat infinita de ponts, estovalles, escales i altres instruments adequats per a aquest propòsit.

0: Leonardo va passar la seva joventut a la Florència de la família Medicis, on va aprendre l'ofici d'artista en el taller d'Andrea del Verrocchio, un dels artistes més reputats, on, a part d'aprendre dibuix, pintura i escultura, també va adquirir altres coneixements de química, mecànica, metal·lúrgica, fusteria i un llarg, etc. En aquest període, pinta el seu primer quadre, amb 24 anys, La Verge del Clavell, de 1476, i també va començar a mostrar una de les principals característiques de l'artista, els quadres inacabats, com poden ser l'Adoració dels Mags o Sant Jeroni Penitent. També és un període de decepcions. El papa Sixt IV va preferir altres pintors per decorar la Capilla Sixtina i també el van acusar de sodomia. Pel que es veu, regentava una taverna amb Sandro Botticelli, un dels mestres del Renaixement italià, i altres pintors. Però això només és xerradissa. Era hora de partir.
1: 3. També, si no és possible bombardejar el terreny assetjat, a causa de la seva elevació o per la protecció que li ofereix el lloc on es troba, disposo de mètodes per destruir qualsevol fortalesa o edifici de qualsevol tipus, sempre que no s'hagin edificat sobre la mateixa roca.
0: La Itàlia del segle XV estava formada per ciutats-estats, vigilades o subordinades a sobiranies estrangeres, com podien ser Espanya o França, i amb la important presència de la Roma papal. Un període de gran inestabilitat en què les aliances i rivalitats eren volàtils i canviants. A Florència, Lorenzo de Medici, governant, banquer poderós i mecenes, estableix una política de diplomàcia cultural, servint-se del creixent poder cultural florentí. Amb aquesta finalitat de diplomàcia cultural, envia a Leonardo a Milà.
1: 4. Puc també construir un tipus de canó, molt còmode i de fàcil transport, amb el qual és possible llançar petites pedres com si fos calamar-se, i amb un fum que causa gran pànic a l'enemic, que pateix grans baixes i confusió.

0: Leonardo parteix a Milà a principis de 1482, juntament amb el seu company de taller, Atalante Migliorotti, de 15 anys, i es presenten a la cort dels Sforza com a músics, regalant a Ludovico una lira de plata en forma de crani de cavall. Pel que es veu, Leonardo era també un expert en la interpretació d'aquest instrument. Desgraciadament per ells, la cort de Milà ja disposava de diferents artistes en nòmina, com Donato Bramante, per la qual cosa els dos florentins van ser completament ignorats.
1: 9. Leonardo va col·locar aquest punt en aquesta posició. Si la batalla es desenvolupa a la mar, puc construir instruments de gran utilitat tant per a l'atac com per a la defensa, així com navilis capaços de resistir el foc del més gran dels canons, de la pólvora i d'altres armes.
0: Leonardo no partirà de Milà i no desistirà en el seu afany d'entrar a treballar a la cort dels Sforza. Milà era una important ciutat al nord d'Itàlia, quasi fronterera amb França. L'amenaça de guerra era present i constant. Això donava l'oportunitat a Leonardo de presentar-se als Sforza, a més de com a artista, com a enginyer militar. També s'assabentà de l'interès de Ludovico d'honorar el seu pare Francesc I, fundador de la dinastia dels Sforza, amb l'erecció d'una estàtua eqüestre. Amb aquesta informació al seu abast i amb la convicció de quedar-se a Milà, Leonardo escriurà aquesta carta.
1: 5. Conec la manera d'accedir a qualsevol lloc a través de mines i túnels subterranis, excavats sense fer soroll, fins i tot quan cal passar per sota d'un fossat o d'un riu.
0: Com a enginyer militar, Leonardo, inspirat en l'obra de Roberto Valturio, De re militaria, va dissenyar tot tipus d'arma, d'allò més imaginatives. Un carro folrat amb godalles, canons múltiples i desmuntables, carros de combat, ballestes gegants, diferents tipus de catapultes, etc.
1: 6. També puc construir vehicles cuirassats, segurs i inexpugnables, capaços d'endinsar-se entre les tropes enemigues de manera que no hi ha grup d'homes armats amb prou força per impedir-ho. La infanteria podrà avançar després de la seva estela, sense danys ni impediments.

0: La Itàlia renaixentista és hereva de la violència de l'edat medieval. Guerra, massacres, execucions públiques, etc. Als que Leonardo no n'era aliè. Però hi ha un fet que el marca per sempre. La massacre de Fossombrone. Per les tropes espanyoles al servei de César Borja, per qui Leonardo treballava. Després d'aquella tragèdia i d'altres similars, la guerra va ser una bogeria bestial, com va voler representar en el seu quadre inacabat la batalla d'Anghiari. Va deixar de fer feina per al Borja i va deixar de dissenyar armes.
1: 7. També, si n'hi ha la necessitat, puc construir bombardes, morters i peces d'artilleria de vell disseny i funcional, fora del comú.
0: Mentre esperava la resposta de la carta, que mai va arribar, Leonardo va entrar a fer feina al taller dels germans de Pedris. D'aquest període són les dues versions de La Verge de les Roques. Com a arquitecte, va guanyar el concurs per rematar el cimbori de la catedral gòtica de Milà. I d'aquest període, també, són els seus primers estudis anatòmics i avanços en diferents matèries científiques.
1: 8. Quan l'ús d'artilleria fos impossible, puc construir catapultes, mangonells, fundibuls i altres aparells insòlids d'eficàcia sorprenent. En resum, segons les circumstàncies, puc construir una quantitat infinita d'enginys d'atac i de defensa.

0: va ser fins 8 anys després de la seva arribada a Milà que en Leonardo, per fi, entra en nòmina dels Sforza. Va entrar-hi com enginyer i pintor de la cort de Milà, amb el que tenia dret a un taller, allotjament per a ells i els seus ajudants, i a un estipendi mensual. Va mantenir el càrrec fins al 1499, amb l'entrada de les tropes franceses a la ciutat. Va ser un període fructífer. Va treballar com a assessor en arquitectura i enginyeria, productor d'obres teatrals i escultor frustrat. Se li va encarregar l'estàtua eqüestre de Francesc I, però el projecte, amb molts estudis i esbossos preliminars, no es va dur a terme. I també va realitzar el seu estudi de proporcions humanes reflectit a l'home de Vitruvi. I en pintura, entre d'altres, hi destaca el mural de L'últim sopar, de 1498.
1: 10. En temps de pau, crec poder satisfer-vos com qualsevol altre en l'arquitectura i la construcció d'edificis, ja siguin públics o privats, i així com en la canalització de l'aigua d'un lloc a l'altre.

0: Respecte a aquest darrer punt, Leonardo va anar més enllà, dissenyant la ciutat ideal en la que combina carrers i canals en un sistema unificat de circulació. Pretenia allotjar una població d'uns 30.000 habitants, amb espais amplis i ventilats a la superfície i l'existència d'un nivell inferior per al comerç, els canals i el sanejament d'aigües residuals. El projecte no es va dur a terme, com quasi tot el que va imaginar l'artista. Si s'hagués dut a terme, hagués estat una ciutat molt avançada al seu temps, més neta, ordenada i salubre, molt important per evitar les nombroses epidèmies com el tifus o la pesta.
1: A més, puc fer escultures en marbre, bronze o argila. També a la pintura sóc capaç de fer-ho tan bé com qualsevol, sigui qui fos. A més, podria realitzar una estàtua eqüestre de bronze per a més glòria immortal i etern honor a la feliç memòria del vostre pare, el seu senyor i de la il·lustre casa dels Sforza. I si algú considerés impossible o impracticable alguna de les coses aquí esmentades, estic totalment disposat a demostrar-ho al vostre parc o a qualsevol altre lloc que desitgi la vostra excel·lència. Aquí m'encomano amb tota la humilitat possible.
0: I tu, què faries si rebessis una carta amb un currículum com aquest?

Tot seguit escoltarem un tema de Rudimentari, del disc Mala Herba Sempre Creix, publicat el 2026 per la discogràfica Guspira Records.

Biblioteca Fric, capítol 75, en el qual ratllarem d'una obra petita, però immensa. Una novel·la que es pot llegir en dues o tres hores. Una novel·la també polifònica, com en el capítol anterior, que mescla fantasia, folklore i ruralitat, que malgrat la seva aparença inofensiva, te fotrà un parell de gleves ben donades. Aquesta setmana gaudim de les coses petites i immenses amb Com bèsties, d'Anna Violaine Barot.

0: perquè som mares, exacte, som mares, na Gavi i jo, i no mares perfectes, sinó imperfectíssimes. Som mares, i no mares abnegades, però sí dedicades. Som mares i alhora fem feina, procuram tenir cura de les nostres amistats, intentant també formar part intensa del teixit social que ens rodeja, i tot això, al cap del dia i al cap del mes, passa factura.
1: Effective Wonder.
0: Però bé, anem a lo que anem. Fem centradeta del programa, Gavi. Benvingudes, benvinguts, benvingudis, una vegada més, aquí a Arizones.
1: El vostre programa magazín radiofònic menorquí en femení i feminista de referència.
2: Gavi Misilevicius i Magda Timoner presenten Arizones, el programa de feminismes. Escolta'l sencer a radiofarmenorca.com.
3: Aconsegueix el teu abonament per accedir a totes les projeccions de cinema del Menorca Dogfest, La cara de Joan Porcel, Amílcar de Miguel Ec, l'homenatge a Joan Allès i els premis de curtmetratge documental. Del 4 al 10 d'octubre entre Ciutadella i Es Mercadal. Ja ho pots comprar al menorcadogfest.com en promoció a 20 euros.

A Radio Far compartim cultura i música menorquina. Descobreix els programes a la carta a radiofarmenorca.com. Tot seguit escoltarem un tema del disc de Ses Bístries de Montgofre, Producte de la Terra, publicat el 2026.

0: que volen que t'hi pagui sa cuina. Que volen que t'hi pagui sa cuina. I ara volen que t'hi pagui sa cuina. Però ja som un home de paraula i sa cuina ja fa temps que la tem pagada. Però ja som un home de paraula i sa cuina ja fa anys. Anys que està pagada. Que volen que t'hi pagui sa cuina. I ara volen que t'hi pagui sa cuina. Que volen que t'hi pagui sa cuina. I ara volen que t'hi pagui sa cuina. Però ja som un home de paraula i sa cuina ja fa temps que la tem pagada. Però ja som un home de paraula i sa cuina ja fa anys. Anys que està pagada.
1: Acabant d'escoltar a Pele.cautor amb una cançó del disc No Playa, No Beach del 2019.

El 2018, l'artista Shanti va publicar l'àlbum Primer Viatge. A continuació, escoltareu la cançó Crit de Nostàlgia.

l'objectiu es no clar. Engreixant a risc que després hem de matar i no pots cercar. Abans si la trobes, que la matarem quan vegi 15 robes. La nit és molt polida, t'has molt estimat, però t'estàs fotut sobre el teu compte i el pap. Se tu ja està nerviosa, ja fa cosa rara, i és que hi ha

0: Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre?
2: No sé de què estan fetes les ànimes, però la seva i la meva són una de sola. Cins borrascosos, d'Emily Bronte. Cins borrascosos va ser l'única novel·la d'Emily Bronte, la petita de les tres germanes Bronte. Amb una estructura innovadora per al seu moment, amb diversos narradors, l'obra va ser poc apreciada i injustament criticada, però ara mateix és innegable que és un dels grans clàssics de la literatura anglosa i, sense dubtes, el meu preferit. Es tracta d'una novel·la que destaca per la seva intensitat. Es nota que està escrita per una persona profundament sensible, influïda per romanticisme alemany. I és que, de les tres germanes, Emily era la més somiadora i romàntica, tot i no haver tingut tant de contacte amb l'exterior com les altres dues. És per això que en aquesta novel·la la natura juga un paper clau i els germs de Yorkshire són com un personatge més. La sinopsi és un poc mala de fer, la veritat, però us diré que és com una espècie de drama familiar amb altes dosis de passió, que pot arribar a incomodar per el seu sublim tractament de les misèries humanes. Que no vos espanti, és un llibre absolutament preciós i que atrapa fàcilment. Això sí, us recomanaria fer un petit esquema dels personatges, perquè els noms i llinatges es repeteixen i, de vegades, és fàcil perdre-se. Per llegir aquesta deliciosa obra d'Emily Bronte, jo vos recomano el volum editat per Vien Edicions a la col·lecció del Club Victòria, on trobareu molts altres clàssics de la literatura universal en unes edicions precioses de tapadora dura.
0: Apunts literaris. Escolta més recomanacions literàries a les nostres xarxes socials i a radiofarmenorca.com.

L'aroma de terra banyada per la pluja. Estendre la vista al pla per veure camps de blat daurat tacats de roselles. Parets de pedres de colors grisosos que, engalanades d'eritges i romaguers, romanen immòbils, veient passar les hores. Amb el laràs que resplendeixen, deixant catifa blanca sota els seus braços. I amb el cor que ens ruega, en veure com ingenus ens arrosseguen a portar la insígnia de la destrucció. Collades de gent d'aquí i llencs d'arrel, ens aferram fort el bocí de roquissà que ens queda, tal com s'engrapa l'heura a la soca, amb la certesa que, sols així, la nostra llavor, encara que sigui per un instant, podrà ensumar aquell aroma i omplir-se els ulls de l'espectacle inèdit que cada dia brosta d'aquesta terra. Sabem que la mare que ens ha vist néixer, que ens deixa trascar pels seus camins i parlar la seva llengua, es cruix de patir en veure els esvorancs que l'aixapen, no pot defallir la força de l'amor a l'arrel, perquè sols la coneixença d'on venim ens pot mostrar les fites del camí cap on anem.

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Fars.

0: mirada perversa que arrela els meus pits. Ulls nus pos davant sa terra humida. Te deman, desig dels meus sentits, sa passió de sa flor no esmortida. Per cada una de les nits que amb esponzells somies. Enfront ses teves expressions tristes, te cauen ses fues a un compàs lent, dibuixant tones poc furioses, sense trencat soroll desvent. Culpable em sent dels teus neguits, o trist, estimat meu. Una remor suau i dolça va de llevant a ponent, abraçada a sa més gran estrella. Què serà si no es canta aquest cor batent que desitges escoltar a cau d'orella? L'aroma que quan avances es dibuixa tanca les portes a tots els mals vents. L'erotisme que el teu pètal desprèn fa de l'encís l'olor més palpable, deixant enrere l'estim no viable, esperant per trobar el que no volem. Però t'ensumaré tan de lluny com siguis, buscant només l'amor etern.
1: Acabant d'escoltar una cançó d'Anna Ferrer del seu disc de debut, Telúria, enregistrat el 2017. Mírame.

Has escoltat un tema del disc Encivern a les 6:30 és fosc, del grup Carriage, gravat el 1996 als estudis Taller de Somnis de Ferreries.

Només el temps posa les coses al seu lloc. Només el temps dona o treu raons. Un dia qualsevol et mires a un mirall i ho veus d'un cop. Els ulls cansats miren un rostre que no és teu. Els ulls cansats han vist de tot i reconeixen fredament les marques que han deixat, les derrotes i la por.

només el vent esborrarà les restes del combat. Només el vent traurà la pols

acorralat, perdut i sense rumb, carrer vençut. Rendit a la nostàlgia dels records, a l'enemic que és un mateix i a la certesa de la mort. Com en un mal son, la veritat es dol en el present i en el passat i en el final del joc. Només el temps, només el temps.

My darling, jo no em puc dur més d'internet. Necessito tocar-te, sentir-te, olorar-te. Jo no aguantaré fins l'estiu que ve, eh? Ja venc, ara venc. Fem un forat que venc cap a casa teva. Estarem very good.

A continuació, una cançó d'Hereus de les Estrelles, del seu segon disc, Sabou d'Espoble, gravat el 2016.

Benvingudes, benvinguts, hola a tothom. En el cinquè capítol d'aquesta temporada vaig deixar caure la pregunta de si coneixiu a qualque altre autor inscrit dins el corrent de realisme brut i vaig posar l'exemple de Harry Crews, que no s'etiqueta exactament de realista brut, però estilísticament comparteix moltes característiques amb aquest corrent literari. Avui vos duc, ara sí, el qui és considerat el pare del realisme brut, un autor que en vida no va tenir gaire èxit i, per guanyar-se les garrofes, va haver d'escriure o reescriure guions barats per a Hollywood. Mos expulsam sa pols per ratllar de Pregunta-ho a sa pols, de John Fante. Jo som en Checkpoints i això és Biblioteca Freak.

i començam amb aquesta Tango Till They Are Sure, Tango fins que estiguin adolorits, de Tom Waits, artista estimadíssim per Pedro Nostro, i amb raó, perquè les seves lletres són una meravella. Aquesta, concretament, narra la història d'un home qui es refugia de les dificultats de la vida, submergint-se en el vibrant món de la música. Una història sobre la fragilitat de l'existència i de les conseqüències dels moments d'efímera felicitat que sovint cercam. En sé que destacaré aquest vers. Et diré els meus secrets, però mentesc sobre el passat. Perquè, pregunta-ho a la pols, trobarem aquest refugiar-se dels problemes de la vida, en aquest cas, en l'escriptura. També fragilitat i la revelació de secrets adornats per tractar-se d'una novel·la. Pregunta-ho a la pols és la segona novel·la de la tetralogia d'Arturo Bandini, alter ego del propi Fante. Juntament amb les novel·les Espera la primavera, Bandini, Somnis de Bunker Hill i el seu tancament, Camí a Los Ángeles. A la novel·la de la que ratllam avui, mos trobam a Los Ángeles, Estats Units, en els anys posteriors a la Gran Depressió, els anys 30 del segle XX. N'Arturo Bandini és un jove de 20 anyets que deixa la seva família, d'italians migrats, molt religiosa, i on els valors familiars són molt importants, per perseguir el seu somni de convertir-se en escriptor. S'instal·la en un ronyós hotel de Bunker Hill, on, mentre somia la glòria de les lletres, ha aconseguit publicar en una revista literària un relat, es que va viure, que ningú ha llegit, deambula pels carrers de Los Angeles, cercant experiències i, sobretot, cercant l'amor, ple de pors i d'inseguretats, i descobrirà les dificultats de la supervivència. Anem a veure un fragment. Jo tenia, llavors, 20 anys. Que putes em de... Pren-te el temps que faci falta, Bandini. Vas tardar 10 anys en escriure un llibre, així que pren-t'ho en calma. Surt en el carrer, aprèn de sa vida, passeja per allí, perquè aquest és el teu problema. Que no saps res de sa vida, diantre, collons, mira. Te n'adones que mai has tingut cap experiència amb una dona? Sí, sí, sí que l'he tingut. He tingut moltíssimes experiències. Que no, te dic que no. Necessites una dona, necessites un bany, necessites una bona sacsejada ja, necessites doblers. Pregunta-ho a sa pols. Fante es despua i mos mostra aquests secrets, però mentint amb el seu passat. Bandini és un personatge amb molts defectes, inflat de pits i fanfarró, molt mascle, misògin també, cruel i menyspreable. Diu coses que fan fredat, egocèntric, no deixa de proclamar que és el més gran i molt ambiciós, encara que mai aconsegueix arribar en el final d'aquestes ambicions. Però alhora és també commovedor. Un personatge que sobreviu amb apenes 4 xavos, aliè en els sentiments dels demés, tan aparentment segur de si mateix com negat amb es tracte amb ses persones. Fante mos mostra l'angoixa d'aquest protagonista, sense lluar-lo ni convertir-lo en un vertader antiheroi.
sense negar-li qualitats ni el seu caràcter de merda, perquè, al cap i a la fi, mos mostra la travessia d'un home tan comú com ho som tots nosaltres, sota la més absoluta i tenebrosa veritat de la mort. La recerca d'una glòria esquiva, com els moixos, per sentir-se rellevant i necessari. Una glòria que no és més que una il·lusió. Dies de penúria, cel blau on mai es veu un niulat, mar blau, dia rere dia, i el sol que flota en ell. Dies d'abundància, abundància de preocupacions, abundància de taronges, menjar-se-les en el llit, menjar-se-les a l'hora de dinar, a reconer-les a l'hora de sopar. Taronges, 5 centaus a donzena. En el cel blau, la llum del sol. En el meu estómac, el suc del sol. Des de la botiga japonesa de queviures, em va veure arribar el japonet somrient, de cara de supositori, i va agafar una bossa de paper. Home generós, em donava 15, 20 de vegades per una moneda de 5 centaus. La novel·la pren el títol d'una altra novel·la. Pan, des noruec Knut Hamsun, un autor molt interessant, però que va resultar ser un poc feixista. El fragment diu així: l'altre estimava com un esclau, com un boig i com un captaire. Com és? Pregunta-ho a la pols de la carretera, pregunta-ho en el misteriós déu de la vida. Ningú sap aquestes coses. Perquè a la novel·la de Fante trobam el costat fosc de Los Angeles, dins d'una atmosfera sòrdida i decadent, calor abrasador, desesperança i pols, sobretot provinent dels deserts de Mojave i Santa Ana. Un desert que funciona com la mà en la darrera escena de la pel·lícula Els 400 cops de François Truffaut, però aquí actua de manera adversa, com un antagonista, com una amenaça sotjant, predisposada a sepultar-ho tot, com en aquests fragments. De sobte, em vaig sentir envaït per una intuïció aterradora relativa en el patètic destí dels homes. El desert sempre seria allí, animal blanc i pacient que esperava a que els homes hi desapareguessin, a que les civilitzacions trontollessin i fossin submergides a les tenebres. Moria una persona i el desert mantenia la seva mort en secret. Seguia assetjant-la fins que obria el seu record amb vent, calor i fred immemorials. Com a pare de realisme brut, trobam en Fante una escriptura neta i senzilla, aparentment simple però complexa, emprant una depuració de la frase màxima, amb gran capacitat de síntesi i un llenguatge que ressona molt natural, rebutjant descripcions i sense gaire adjectius, per considerar-les adornaments prescindibles, amb una prosa continguda i brillant, directa, crua, sòbria, però també elegant, conmovedora i íntima, de ritme frenètic i que expressa un gran amor per les paraules, per la literatura i per l'escriptura. Tot sumat, és com si donéssim una besada a qualcú que s'ha passat amb sall o com si un amic mos expliqués els seus problemes. Aquesta història, contada amb poca misericòrdia, també amb humor i absurditat, d'enorme capacitat narrativa sobre la recerca de l'amor, de l'acceptació i de l'expiació de culpa. Una obra que no admet mitges tintes.
Com he dit a la introducció, Fante no va ser reconegut en vida. Qualcú dirà aquí, hòstia, quina sort no ser reconegut. No, tothom vol ser reconegut en vida. Com va dir el pintor Maurice Utrillo, no és gens divertit ser un pintor maleït. De fet, Fante va tenir molta mala sort. El 1939, Pregunta-ho a sa pols, s'havia de publicar en una gran editorial que, sens dubte, ajudaria a fer famós a l'escriptor. Però a aquesta editorial no se'ls va ocórrer millor idea que publicar abans, sense permís, es Mein Kampf de Hitler, per la qual cosa el dictador va exigir una quantiosa indemnització, anul·lant d'aquesta manera tota publicació posterior de l'editorial. No va ser fins a l'aparició de Bukowski que Fante va rebre el reconeixement absolutament merescut. En descobrir l'obra de Fante en una biblioteca, Bukowski diu: les línies s'encadenaven amb flexibilitat en el llarg de les pàgines. Allí hi havia fluïdesa. Vet aquí per fi un homo que no es regira dels sentiments. L'humor i el sofriment s'entremesclaven amb senzillesa orgullosa. Començar a llegir aquell llibre va ser per jo un miracle tan fenomenal com imprevist. Sí, Fante va tenir sobre jo un efecte poderós. I fins aquí el capítol d'avui, amb una altra recomanació que desgrana influències que es poden veure a la meva novel·la La mà tancada. Deman disculpes, però s'ha d'aprofitar qualsevol oportunitat per promocionar el llibre. Nosaltres ens tornem a sentir la setmana que ve, on ratllarem d'un còmic molt heavy, però molt necessari, que mos mostra les barbaritats i els horrors des que som capaços els éssers humans. Deim adeu amb un altre Tom Waits, per què no? Amb aquesta Jockey Full of Bourbon, Jockey fins al cul de Bourbon. Moltes gràcies per escoltar-nos i mos sentim a les paraules escrites.

Seguidament escoltarem un tema del disc d'Anabel Villalonga, Mà, publicat el 2026. Un disc que posa música als poemes del poeta i glosador mallorquí Miquel Àngel Adrover.

0: Cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
1: Cada cosa en el seu temps, i ens hi estiu, xigades. Sistiu té molts de sons propis. N'hi ha un que tots haureu sentit qualque vegada els dies de calor intensa pels boscos i camps de

La xigala és un insecte estival per excel·lència. De nom científic Cicada orni, és l'únic representant del seu gènere i família a les Illes Balears. Medeix un 2,5 cm, sense comptar les ales, les quals són transparents i brillants. Té el cos d'un color marron grisós. Durant les hores centrals del dia, els mascles emeten una renou molt estrident produïda per la vibració d'una estructura membranosa que tenen davall del cos i que actua com a caixa de ressonància. Com heu pogut escoltar, es distingeixen dos tipus de cant, un de seguit i interromput, i un altre amb interrupcions curtes. Es veu que és un reclam per les femelles, que no emeten cap so. Després de l'aparellament, les femelles posen els ous fecundats a la soca dels arbres. Les nimfes, quan neixen, caven en terra. Viven molt de temps enterrades i s'alimenten de la saba de les arrels dels arbres. És una espècie bastant forestal. Normalment la trobarem en espinars. Però és difícil de veure, no només pel seu camuflatge, sinó també perquè s'atura de cantar davant de qualsevol senyal de perill. La creença popular que les xigales rebenten de cantar no és certa. Tal vegada faci referència a les cutícules ninfals buides que es troben al camp o en els exemplars que apareixen morts després d'haver finalitzat el seu cicle vital. Quan sentim cantar les xigales, no només escoltam un insecte. Escoltam la calor acumulada de l'estiu, la llum del sol i un cicle de vida que es repeteix des de fa milions d'anys. És la cançó de l'estiu i no passa mai de moda.

ja és hora de partir, que és tard i vol ploure. I és qui no es pugui moure, haurà de quedar aquí. Et diré adéu amb una abraçada i amb una darrera cançó. Si vols, fins a matinada. Si vols, fins que el sol surti per l'horitzó.

Tot seguit escoltarem un tema de Rudimentari, del disc Mala herba sempre creix, publicat el 2026 per la discogràfica Guspira Records.

A continuació, escoltarem un tema del primer disc de Berlat, Pareidolia, publicat el 2025 per la discogràfica Bord Records.

cura dels primers talaiòtics, amb molta cura examinant les restes humanes que hi han trobat. Aquí hi ha diverses classes d'ossos, cranis i mandíbules. Les restes es fotografien amb un sistema de tres dimensions que permetrà conèixer més detalls de la vida i la mort d'aquests avantpassats.

0: Marina Laura, jo m'interessa particularment demanar-te per el treball que has portat aquí en aquesta edició, pel vincle que per tu té aquesta idea de la fotografia a Banyoles com a territori. Trobes que hi ha un ritme i una particularitat sobre aquest territori?
1: Sí, o sigui, Banyoles al final és un lloc que és molt bonic, objectivament, i sí que sento que ha estat molt fotografiat, i també tenint en compte que tenim molts fotògrafs molt bons a Banyoles, que també, doncs, d'alguna manera han mostrat el lloc i l'espai. Llavors, sí, o sigui, a mi m'agrada molt fotografiar a Banyoles, i això també volia mostrar d'alguna manera com podria ser Banyoles d'una manera més distorsionada o que això, d'una realitat més diferent però que segueix sent Banyoles.
0: Has mirat Banyoles amb uns altres ulls,
1: Exacte.
0: d'alguna manera.
1: Sí.
0: Hi ha algo molt particular també a la teva fotografia, que és l'experimentació i pensar no només en el format fotogràfic, sinó intervenir aquests formats i pensar-los des d'altres òptiques. Com és aquesta experimentació i per què?
1: Sí, al final tinc 19 anys i estic explorant
0: Ets molt
1: molts
0: jove.
1: i estic explorant això, molts àmbits. Ara estic estudiant segon de carrera. Llavors, el que em toca és això, explorar diferents estils. Llavors sí que el que havia fet sempre, doncs, fotografia de natura, pel que m'envolta. També ara estic més posada també amb la fotografia de concerts i tot això. Llavors, per xarxes o així, vaig trobar un noi que feia una sèrie de 100 dies fent fotografia abstracta i ensenyava el seu procés i com ho feia i les fotos que sortien, i després que tu intentessis també endevinar què era la foto.
2: Gris Mig, el podcast de fotografia del Menorca Dog Fest. Ja disponible la temporada sencera a radiofarmenorca.com.

El Menorca Dogfest arriba a la seva 8a edició reafirmant el seu compromís amb la creació documental i amb Menorca com a punt de trobada del sector a les Illes Balears. El programa inclou estrenes, exposicions, classes magistrals, tallers, presentacions, conferències i col·loquis per a professionals i a públic general. A més de l'Aula Doc, el projecte educatiu adreçat als instituts de l'illa. La secció de curtmetratge documental atorga el Premi Ullastre al millor curtmetratge, el Premi al millor documental balear, el Premi del Públic i la possibilitat d'optar als Premis Fugaz. Tota la informació i programació completa al Menorca Dogfest.

0: Molt bones, benvinguts i benvingudes a un nou capítol del podcast Gris Mig de fotografia documental en aquesta setena edició del Menorca Doc Fest. Avui tenim en aquest moment seguts amb nosaltres en Oriol Miñarro. Benvingut, Oriol.
1: Què tal? Bona tarda.
0: Encantat de tenir-te aquí.
1: Gràcies.
0: Oriol, en aquesta edició tenim una proposta estètica molt, molt, molt curiosa, que és Ínsula. Què és per tu la Ínsula?
1: Bueno, per mi la Ínsula és un territori intern on van succeir moltes coses al llarg de la meva vida, de formació com a persona. És a dir, jo vaig viure a Menorca durant la meva infantesa i adolescència, i com a tal aquest territori em va forjar cert caràcter i certa forma de ser, i jo vaig descobrir la fotografia d'una forma amb molta tardança, amb uns 45 anys. I al llarg de la creació de certes imatges vaig entendre que aquelles imatges volien dir quelcom i estaven relacionades precisament amb allò.
0: Amb aquest període.
1: Sí, sí, sí, sí. És a dir, jo no genero imatges a partir d'una idea, sinó que aleatòriament vaig generant imatges, i aquelles imatges, amb el temps, amb la latència de la imatge, vaig descobrint una mica que jo pertany a certa part de la meva vida o a certa part de l'altra vida, perquè jo tinc actualment 4 projectes i tots 4 parlen sobre la meva vida. En diferents etapes i formes de ser, amb un text i un context diferent, i després, quan tinc les imatges, les acabo desgranant i entenc que pertanyen a una part o a una altra part de la meva vida.
0: Hi ha algú molt intuïtiu en aquesta forma de fotografiar, no?, d'alguna manera?
1: Sí, bueno, és un tot un revolutum, perquè jo no hi he estat format acadèmicament, i aleshores jo m'he tingut que generar un mètode de treball, i bueno, pues aquest mètode, com només el tinc que entendre jo, ja m'està bé.
0: Ja t'està bé.
1: Vull dir, no sóc ni gens acadèmic ni gens purista amb això.
0: Tot i que no, i és algú que tu insisteixes, no?, que la teva formació acadèmica no està tan aprofundida, sí que es ve que hi ha en la teva obra una enorme capacitat de transmetre conceptes, idees, intimitats teves. Quines són les teves influències per fotografia?
1: Clar, les meves influències en fotografia, és a dir, jo no vaig tindre contacte amb la fotografia fins... jo ara tinc 51 anys, fa pels 40 anys vaig començar a agafar una càmera, jo no tenia absolutament cap mena d'influència.
0: Com va ser aquell moment? M'interessa.
1: Bueno, de fet, vas començar d'una forma com molt esporàdica, perquè jo treballava en una botiga al centre de Barcelona, i llavors se'm va generar al migdia 3 hores de dinar i no sabia què fer. I com a... de fet, vas començar com una ocurrència, com em podia haver donat per papiroflèxia, sí, pues sí, em va donar per agafar una càmera. I cada migdia em vaig dedicar a això, agafar una càmera i recórrer els carrers més propers. Jo treballava a la plaça Urquinaona, i em vaig, amb càmera en mà, vaig recórrer pues, el Born, el Raval, Ciutat Vella, i a partir d'allà vaig començar pues, bueno, a generar un arxiu fotogràfic sense cap objectiu. Vale? I en el transcurs d'aquest viatge, perquè en definitiva jo sempre he pensat que era un viatge, vale? no, sense cap mena d'intenció, vaig anar incorporant diferents influències. Vegis, per exemple, Alberto García Alix o Miguel Trillo, posteriorment Martín Parr.
0: Sí, hi ha molt de Martín Parr. Sí.
1: I ara, per exemple, estic parlant, al principi vaig generar una sèrie d'imatges del qual després va sorgir un projecte que es diu Welcome to the Barrio. Benvinguts al barri. D'acord? I a posteriori, jo tenia molt clara una sèrie d'imatges que eren del barri, de... però hi havia una altra sèrie d'imatges que no n'era conscient i del qual van sorgir pues, l'òvul occipital, que parla sobre les malalties mentals, que jo vaig patir en primera persona, no, però per part de la meva mare, uh-huh. i era quelcom que jo tenia que treure. I aquestes imatges, a mesura que anava generant Welcome, hi havia unes altres que no, sé, no sabia resituar. I després es van, va sortir l'òvul occipital, que té, pues, per exemple, com a influència podria tindre Joel Peter Witkin, uh-huh. per mi, que és un gran fotògraf, treballava amb cadàvers i feia bodegons molt, molt, molt, molt profuns i molt, que jo al principi era incapaç d'entendre. Clar, per mi ha estat tot aquest procés, tot aquest viatge, jo feia fotografia, però no entenia quin significat tenia.
0: I després li donaves un significat?
1: Clar, exacte. Després, a posteriori, li he donat un significat. O igual s'han ressignificat aquelles imatges, que no sé exactament...
0: Què ha passat aquí?
1: Sí, exactament.
0: Mencionaves Welcome to the Barrio, que és un fotollibre que estàs presentant també en aquesta jornada del Mercador Fest i que fa una estona estia fugetjant i parlàvem de fora de micro aquesta... explosió de colors que té Welcome to the Barrio en contrast amb Ínsula, no? Com dialoguen aquests dos projectes?
1: Bueno, aquests ja, com tal t'he comentat, es van generant imatges en paral·lel. Mm-hmm. Vull dir, no hi ha una intencionalitat de generar unes imatges específiques per Welcome, com per Ínsula. Hi ha un altre projecte que també tinc sobre la feina.
0: Sobre el món del treball.
1: Sobre el món del treball, uh-huh. sí, que es diu Hora et labora. Uh-huh. I tot això pues, es van generant aquest tipus d'imatges. El tema està que és, tu dius, és en blanc i negre o en color, uh-huh. això hi ha una intencionalitat, és a dir, no és un esnobisme, sinó que per mi té una intencionalitat, és a dir, el color et genera unes sensacions, unes percepcions, una metodologia que no et genera el color. Per exemple, el color en Ínsula no hi és, més que res perquè està connectada amb el pensament, amb el record, uh-huh. i jo els records a vegades no sóc molt conscient si són amb color o no, o ho són o no, és a dir, que queda com molt difús, precisament per això. I el blanc i negre també és com és aquella protoidea, uh-huh. saps? És un viatge cap a l'interior. Tots els projectes tenen aquesta metodologia. És a dir, jo crec que hi ha dos formes, segons la meva forma d'entendre la fotografia, hi ha dos formes de fer un projecte, que són des de dins a fora, que generen respostes, però jo, per mi els projectes van de fora cap endins. Cada vegada són més profuns i més deep, més, diguem-ne.
0: Més críptics, també, no?
1: Sí, exactament. És buscar aquella protoidea, és una recerca on sempre genera més dubtes, inclús dona més por. És com mirar-se al mirall, perquè mirar-se al mirall és terrorífic. Pues això és com mirar i cada vegada vas més endins i a vegades és com un viatge que no recomano a la gent.
0: T'ha portat a llocs intensos, no?
1: Exactament, sí. No, i a més això del blanc i negre al principi, és una cosa que he reflexionat molt amb una xerrada que va fer un fotògraf meu, el Joan Teixidor, que em sembla que l'any passat va fer un taller de fotografia analògica. Em vaig quedar frapat com parlava ell sobre la negritud de les coses. I ell no li donava un significat negatiu a lo negre, perquè que és la gent, saps? El bien i el mal, saps? La llum i la foscor. I la foscor, en definitiva, és l'absència de llum. Val? I és allà on tu, amb la teva llum, vas a la recerca, però no té un significat dolent. I, precisament, algú i quelcom d'aquesta idea té això també.
0: Hi ha algú, jo crec, molt polit també en aquest viatge fotogràfic, en aquest retorn també a lo intern d'Oriol Miñarro, que és la teva vida a Menorca i trobes que hi ha algú d'homenatge en aquest en Ínsula a la teva vida de Menorca?
1: No, jo crec que hi ha quelcom de ferida.
0: La ferida.
1: Jo vaig tindre que amb 22 anys abandonar la illa per circumstàncies personals. I jo crec que vaig deixar masses portes obertes i sempre per mi ha estat com difícil parlar de la illa. Saps? Ha estat, sí que és veritat que sóc com sóc gràcies al territori i gràcies a tot allò que m'envoltava aquí, però el deixar tantes ferides obertes m'ha estat com molt difícil parlar de la illa, del territori. No és que hagi estat hostil, perquè jo no hi tinc res, amb al contrari, és com una necessitat que vinc, però cada vegada que vinc aquí és una sensació com diferent, és un altre plano mental meu, saps? És com Welcome, que és un altre plano mental, saps? És com, per exemple, a Welcome hi ha un dit que és benvinguts al barri, un barri de la ment, vostè està al barri. Saps? Són diferents planos mentals, no gens concrets.
0: Hi ha molta diguem-ne, una dimensió molt subjectiva i psicològica en la teva forma de retratar i de fer els retalls de lo que t'interessa. Especialment pensant en Welcome to the Barrio, que és un recorregut, és un viatge també pel Raval, on tu també poses el focus en coses molt concretes, en coses molt crues. Com te relaciones amb això? És una intencionalitat o és algú que va de dins cap a fora?
1: Jo crec que Welcome és un gran incomprès. Entenc que s'entengui de certa manera com sang i fetge, però no és això precisament Welcome. Però bueno, jo crec que quan t'exposes també a moltes interpretacions, però Welcome és un reflexe de nosaltres mateixos com a societat, de com som, com l'Espanya canyí, com a individus que relacionem el món. I passa que molta gent ho relaciona, clar, jo explico el context de com està fet i la gent ja ho relaciona al Raval, a la drogadicció, al drama, i Welcome no parla absolutament. De fet, està paginat amb dobles pàgines, triples i quatre pàgines, perquè tinguin un significat. Vale, i aquests significats no tenen absolutament res a veure amb el barri. De fet, si no et dius res, jo crec que no series capaç de situar-ho al Raval.
0: Total.
1: M'explico?
0: Sí, sí.
1: De fet,
0: sí.
1: És un barri de la ment que parla de nosaltres mateixos. De fet, jo estic interpel·lant a l'espectador, com dient-li, tu ets així, internament, tot i que no ho vulguis reconèixer. Jo ho estic reconeixent, però
0: aquesta dinàmica de sortir de dins cap a fora, no? De treure alguna cosa i mostrar-ho.
1: Jo estic reconeixent que jo com a persona tinc molts errors, sóc fastigós, però tu generes una imatge d'aquest beautiful people, que en realitat no sou així. M'explico.
0: Sí.
1: Bueno, no sé, és una forma d'entendre-ho.
0: Total. Parlem de formats. Tens alguna predilecció particular a l'hora de treballar o te dona igual un mòbil que una càmera de gran format?
1: Jo no sóc gens purista.
0: No?
1: Gens, absolutament gens purista. Per mi, un mòbil, una càmera analògica o una càmera digital, per mi és simple i llanament un mecanisme que jo utilitzo. És a dir, jo no estic treballant, poder tardar molt de temps a arribar a aquesta conclusió, jo no estic treballant en fotografia al final, jo estic treballant en imatge. Vale? Quan tu estàs transmetent diferents capes informatives d'una imatge i ja estàs parlant de moltes més coses que una simple fotografia. No és el mateix fer fotos que fotografia. Val? I el següent pas de la fotografia per mi ja és la imatge en si mateixa com a essència. Val? Per mi és un format. Més no, hi ha gent que no. De fet, em pregunten, quan deixen, escolta, quin tipus de càmera utilitzes? I per mi és més igual. i inclús a escoles de fotografia em pregunten coses tècniques i li dic, mireu, nois, jo vaig amb automàtic, a mi m'és igual, absolutament, jo no sé utilitzar una càmera.
0: Clar, clar. T'interessa més la imatge que, la, que el mecanisme, no?
1: M'interessa la imatge, a mi el mecanisme no, jo repeteixo, sóc incapaç d'utilitzar una càmera de fotos, si no és amb automàtic, vull dir, no...
0: I tens alguna predilecció, t'agrada alguna o t'has tu completament igual? En termes, per exemple, de el que t'és més còmode...
1: No, mira, de fet, Insula, moltes de les fotografies, bueno, quasi totes, estan fetes amb el mòbil. Jo revisitant, el meu pare viu aquí, jo revisito cada estiu, i clar, jo estic amb la família, jo no anava a càmera en mà, jo tenia el mòbil, bueno, pues, amb allò, pues, jo feia, i és igual la qualitat que tingués o no. Vull dir, per mi jo ja tenia aquella captura, ja tenia aquella imatge i aquell pensament, i en aquell moment tenia aquell recurs.
0: I la selecció de les obres que després incorpores a una mostra o un fotollibre és una feina de moltíssimes hores o ja penses quan estàs tirant, quan estàs disparant?
1: No, és que això ve a posteriori. Jo quan selecciono les imatges, això com va passar també en Welcome o en Lóbulo o en Morat l'Adora, com jo estic convisquent amb les imatges cada dia. I això ja és un exercici d'edició d'imatges, i arriba un moment que dius, bueno, tinc que editar les imatges, com ja he viscut obsessivament amb aquelles imatges, perquè jo visc obsessivament amb les imatges que he fet, i ja ho tinc clar, és A, B, C i D, saps? Que podem equivocar, sí, poder, però
0: ja ho tens al cap.
1: Clar, com he pensat tant amb aquelles imatges, que sí, que no, que torna, que ves, que reflexiones el viatge, tal, no sé què, ja saps cada imatge quina importància té i quina rellevància té respecte al projecte, i per mi em resulta més fàcil així, és una altra de les formes de treball que tinc.
0: Perfecte. Oriol Miñarro, moltíssimes gràcies per aquesta conversa i esperem veure més projectes com aquest.
1: Moltes gràcies, i més que res volia donar les gràcies a Menorca Dog Fest per haver-me adoptat, entès i arropat aquí a Menorca.
0: Més que benvingut.
1: Gràcies.
0: A tu.

0: Radio Far. Cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
1: Cada cosa en el seu temps. I en el mes de setembre, gínjols. Entrem a la tardor i és el temps d'un arbre molt particular, el gínjoler. El seu nom botànic és Sisyphus jujuba. En castellà es diu jujube o azufaifo, uns noms sonors i ben curiosos. És originari del sud-est de Xina i va ser introduït a la regió mediterrània des de fa molt de temps, procedent d'Orient. Molts horts solien tenir un gínjoler sembrat. Avui en dia se'n sembren pocs, ja que tarden uns anys a tenir una bona producció. Pot arribar en els 10 metres d'alçada. El tronc és d'un color gris, inicialment en l'escorxa fina, però amb els anys es va arruant. Té unes branques en forma de ziga-zaga i amb unes bones espines. Com a curiositat, a Menorca i a la regió mediterrània tenim un parent de gínjoler, la llampuga o llampuguera. Té un aspecte bastant diferent, però si observam les seves fues hi veurem una semblança. Els gínjolers són bastant resistents, però necessiten un poc de manteniment. Els seus fruits, els gínjols, són del tamany d'una oliva grossa, primer verds i després, quan són madurs, d'un color marrón. Els gínjols poden agafar corc, com passa amb altres fruites. Si en tenim molt, serà necessari un tractament, millor si és en control biològic. El seu gust dolç solia agradar molt en els fiats, i no tan fiats. Antigament feien una festassa si en podien collir uns quants. Avui en dia segueixen sent apreciats, però no són tan populars. Tot i no ser propi del Mediterrani, aquest fruit forma part de la nostra cultura popular. Deim, per exemple, que una persona està redona com un gínjol quan està grassa o ha menjat massa. Una altra dita ben coneguda és que està més content que un gínjol, i és que l'aspecte i el gust d'aquest fruit és sempre sinònim d'alegria.

0: El capítol anterior ens havíem aturat el clot del forn de calç a l'olla. Tenim branca suficient per a la cocció, les pedres que es transformaran en calç i el pedreny per fer la volta, la qual també està destinat a convertir-se en calç. En aquest capítol acabarem el procés de construcció del forn que des dels seus extrems podia arribar a fer entre 6 i 8 metres d'alçada.
1: En el sol s'obre, cara és millor, amb un somrís de la t'alegre.
2: Després venia la feina de muntar el forn, que això era una feina molt especialitzada. I això era una feina que l'assumia el mestre.
3: Això era com fer un iglú, perquè si vol entendre, com si dins d'aquell forat, dins d'aquell clot, tu muntes un iglú. Hi ha una part de l'iglú que està dins del clot i, una part que està dalt. O sigui, ja quasi meitat del forn de calç està enterrat, diguéssim. Està aquí no el veu. L'altra meitat és aquí a dalt. Aquí, de fet, la part de dalt és aquí hi ha més pedres, aquí es fa més calç, perquè la part de baix és allà on hi ha el foc, diguéssim. El buit hi era 4, tenia 4 metres de fondària, 6. Sí, i si me diguessis de baix de tot fins a cúpula de dalt, pues lo millor 8.
0: La calcinera, el podcast de la història oral de la calç a Menorca. Ja disponible a radiofarmenorca.com.

L'artista italià Federico Clavarino du al Menorca Dogfest una classe magistral oberta al públic. Titulada Empezar des de la sombra, serà el divendres 2 d'octubre a les 7:15 als Castro de Mou. Tota la informació al menorcadogfest.com. Amb el patrocini de la Fundació Foment del Turisme de Menorca, el suport de l'Institut d'Estudis Baleàrics i el Consell Insular de Menorca.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Hola a tothom, benvingudes, benvinguts a un nou Maquetes especial. Especial perquè tot no està confinat. Això sembla en la primera temporada, quan feia entrevistes telefòniques només. I ara tu potser no estàs confinat, però jo sí, fiat. I res, és un programa especial a Festival Maquetes de dia 30 de desembre. Això és ja. I res, volia xerrar una mica amb els dos grups que tindrem en aquest festival, amb en Borja Olives i ses Bísties de Montgofre i en Berlat. I res, no, com que no he pogut anar a fer una birra en cap d'ells perquè estic aquí tancat, doncs els he cridat per telèfon i he fet una mica d'entrevista confinada, perquè això és el que toca. Abans de xerrar amb en Borja Olives, us poso un tema des que segur sonaran dia 30, un tema que es diu Arriba Sistiu, que ja queda menys perquè arribi Sistiu, i res, us pot ser sense conversa telefònica que he tingut amb ell. Anem a escoltar aquest Arriba Sistiu.

Des estiu no hi falta gaire, sem a Norca i notes aire d'unes cales que no mainen ni respiren. Des estiu no hi falta gaire, sem a Norca i notes aire d'unes cales que no mainen ni respiren.

0: I doncs, estem aquí amb en Borja Olives de ses bísties de Montgofre. Tu ets bístia o són els altres que són les bísties? I tu ets...
1: No, tots són bísties, tots són bísties per igual, vale. Tots som un animal, que tot ara no sabré dir quin, però...
0: Vale. Sí, sí. Vale, ok. Pues res, Borja, què podem esperar dia 30 de Voltors? Jo sé que estàveu gravant qualque cosa, perquè record que te vam fotre un poc el planning de certa gravació que havies de fer un dissabte per venir a tocar amb els triquinis, cosa que t'agradés molt, i espero que xalessis, però què estàs gravant? Vinga, què hi ha de nou amb Voltors?
1: No m'has fotre el plan, eh? Vam fer 4 dies seguits i podia descansar unes horetes.
0: Fantàstic.
1: No, ara sí, estem gravant. Hem fet uns quants temes que, bueno, anarem penjant. A lo millor, bueno, ho anuncio ja, traurem un disco per sa primavera.
0: Traurem un disco per primavera.
1: Que volverà totes les cançons que tenim.
0: Que guai.
1: Sí, sí, exclusiva. I res, i molt animats. Hi ha cançons noves, cançons velles. En el concert afegirem cançons noves que no hem fet mai en directe encara.
0: Ole, genial.
1: I res, serà un show, segur que serà un show.
0: Aquest nou, bueno, aquests nous temes, un nou disc que sortirà en CD, en vinil, en casset, perquè avui dia, jo què sé.
1: Bueno, això encara ho xerrarem.
0: El que sigui més barat. Ja veus. I s'agravau en tota la formació. Recordem la formació, perquè jo me'n recordo de tu, de l'Aleix, i no me'n recordo de quasi ningú més.
1: Després hi ha en Robert, que és esclarinat.
0: Correcte.
1: En Pau Cardona és baix.
0: Això és en Pau, també. Bon.
1: Sí, en Pau. Na Clara Febrer, que canta.
0: Genial.
1: I després en Sepe, de Berlat, també, que farà doblete.
0: Ah, fantàstic. Fantàstic que en Sepe també amb vosaltres. Pues molt bé, temes nous, concert dia 30 en Berlat de ses bísties. Algun concert més a la vista o què?
1: No, ara no. Però tancarem aquest 2021 sincerament no tenim res més, però el 2022 esperàvem, si traiem el disco, fer una estrena, fer concerts, molts de concerts en estiu i fer el brinco que dèiem una vegada.
0: Escolta, Borja, una pregunta te volia fer. Com definiries l'estil de ses bísties de Montgofre? Perquè jo no és un estil que tingui gaire controlat, la veritat, no és la música que jo escolti molt de que nostra, a Voltors sí, grups menorquins sí que intenta estar un poc al dia, però no és un estil que fusiona diferents estils de música, hi ha rumba, hi ha rock, hi ha... Com ho definiries en això, Borja?
1: És molt, molt mal de definir, i jo m'aquest en blanc sempre que m'ho demanen, sempre que me descobreixen o amics o coneguts diuen, no sé, tenim un grup i de què? I clar, tampoc podem dir música en menorquí, perquè, hòstia, tenim coses prou guapes com per definir gèneres i que un gènere no sigui música menorquina i prou, saps?
0: Correcte.
1: Tot a Menorca no és música menorquina, hi ha moltes coses. Però nosaltres, abans també, les cançons estan pensades... Les vaig fer jo fa quants anys, jo les estic fent jo.
0: Sí.
1: Per tant, és música d'autor, però bueno, que això al final canviarà i intentam de cada vegada més fer cançons junts i que cadascú col·labori. Però clar, estan pensades com per cantautor. I d'estil, és que no sé, es mou un poc cap a sa rumba, rock també, un poc de rap, o sigui, ses lletres, jo crec que sa manera de cantar-les, el ritme i això es pot considerar rap. I, però no sé, no hi ha un estil de vegades, haurem d'inventar.
0: Sí, bueno, clar que és música de cantautor, perquè tu és qui fas les lletres i tu fas les cançons i fas les cançons, però no és música, entre cometes, avorrida, no? És música d'un tio allà tocant el piano i contant sa vida.
1: No, clar.
0: Que mal todo, no? Vull dir que és música molt divertida i música molt reivindicativa, també. Vull dir, això m'agrada de Voltors, que amb bon rotllo, amb bon humor, però sempre teniu el punxó preparat per fotre punxades aquí toqui, això està guai.
1: Sí, intentam sempre això, aprofitar l'altaveu que ens dona fer concerts per reivindicar i tal. De cada vegada, jo personalment faig cançons menys reivindicatives i més sentimentals o més... Però bueno, això són èpoques. Però crec que implícitament sempre hi ha aquest toc de punxar un poc.
0: Sí, se m'agrada de Voltors i de lo poc que vaig poder veure del teu concert amb Estriquín i Saltadia, perquè és veritat que me'n vaig anar a fer estiraments i coses d'aquestes, perquè jo som una persona major i he de fer aquestes coses, però el poc que veure m'ha molat i veig que connectes amb el teu públic i veig que no sé quant anys fa que te vaig veure per primera vegada, no fa tant que toques, però fa un any o dos anys te vaig veure damunt l'escenari i vaig pensar, en aquest tio li falta encara mili i estàs en bon camí, m'ha semblat en aquest sentit, vull dir, hòstia, que te vaig veure molt més suelto, molt més connectat amb el públic i això està molt guai per part.
1: Sí, i cada concert m'acostum més i ho disfrut més.
0: Genial.
1: Al principi, jo vaig començar de guitarrista, de grups de música, de versions i, bueno, jugava un paper de com a segon pla i més apartadet i també me sent còmode, de fet, fins i tot me sent més còmode que estar allà dalt l'escenari seguint el centre d'atenció, però al final t'acostumes i li agafes, no sé, t'amolles.
0: Sí, no, ja t'he vist, vull dir, estàs més suelto i més suelto estaràs amb aquest nou disco i amb aquestes noves cançons i això serà un bombazo aquesta primavera a Menorca i aquest estiu que segur que podem fer concerts guais i ens ho podem passar genial i podem fer un festival com Déu mana, que bueno, que igualment farem el millor que podrem aquest dia 30, que estarà molt bé i ens ho passarem genial amb ses vistes i amb Berlat. I res, Borja, gràcies per xerrar jo avui. No mos veiem dia 30, perquè dia 30 no podré venir, perquè estaré confinat, però ja xerrarem de veure com ha anat i t'agraïm molt que estigueu a voltes en aquest concert, en aquest segon festival Maquetes.
1: Moltes gràcies, Pedro. Pues nosaltres, això, convidem a tothom a venir, que per molt que el concert a vegades no sigui com esperàvem, li fotrem baix i la gent sortirà molt, molt, molt animada.
0: Genial.
1: Molt animada.
0: Gràcies, Borja. Fins prest. Vagi bé.
1: Vinga. Adéu. Vagi bé. Adéu.
0: Idò, les vistes de Montgofre estaran dia 30 fotent canya i fent molta festa en el Festival Maquetes, a partir de les 8 a la sala multifuncional de Mercadal, encara hi ha entrades i, ojo, que serà de les poques coses que es faran aquestes festes de Nadal. Així que no us ho perdeu, perquè serà una ocasió per passar-ho bé dins tot aquest rotllo tan raro que estem vivint. I, res, també Berlat estaran donant la seva part de bon rotllo i de música pues, cada vegada més electrònica, com comenten a la conversa que he tingut amb ells. I res, abans d'escoltar la nostra petita conversa, un tema seu, un tema que es diu Cal Dimoni.

t'he trobat vicis i frivolitats. Entre fum, rostres rebels, musenam combinant.

0: Idò, estem aquí amb en Sepe i en Cesc de Berlat. Hola, com esteu?
1: Hola,
2: molt bones, què tal?
0: Via telefònica, encara estàs a Barcelona, clar, si esteu junts, estàs en el pis, no? Vull dir, encara no...
1: No, avui mateix hem arribat.
0: Ah, vale, fantàstic.
1: Encara no hi som tots, el grup, però
0: okay,
1: sí,
0: okay, okay,
1: ja,
0: okay.
1: Ja,
0: ja, fantàstic, doncs ja està, tu. Res, doncs... Estàs aprofat, sí.
2: Tens de bon sentimenet, de casa.
0: Fantàstic. Pues, res, conteu-me què hi ha de nou en Berlat darrerament, que si esteu preparant alguna cosa, si heu fet alguna cosa xula últimament, perquè jo he estat de vacances i no m'he enterat de les coses, per tant, digueu-me abans que passa en Berlat últimament.
1: Pues mira, ara, de fet, el mateix dia 30, traïm un EP,
0: olé,
1: que serà el primer EP que fem. Sí, sis temes.
0: Fantàstic.
1: Dos ja els havíem avançat com a single, hi haurà quatre pistes noves. I ens fa molta il·lusió perquè és el primer, bueno, fins ara l'únic que havíem tret eren singles.
0: Olé.
1: I és el primer així un poquet ja més elaborat. I aprofitarem per presentar-ho.
0: On t'ho agradarà, sí, sí, això? A casa o...?
2: A casa.
0: Sí, vols tenir un bon equip. Vols tenir un bon equip, sí, per allà de gent que sap gravar les coses a casa. No sóc com jo, que som un palurdo i no sé fer.
1: Sí, ja, sí. Tenim en Àngel, que tu el coneixes bé.
0: Sí, correcte.
1: I he fet una feinada, l'home.
2: Sí.
1: I la veritat és que estem contents.
2: Està clar. Sí, hem quedat molt contents. I després, en la darrera mà mos l'ha donat Nedo.
0: Un altre que es manco, també, sí.
2: Exacte. O sigui, sí, la veritat és que hem quedat molt contents amb el resultat.
0: I surt el mateix dia 30?
1: Sí, el matí.
0: Molt bé, pues res, i així supos que estrenareu els temes el dia 30 el mateix vespre, no? Vull dir, o què? O encara no els tenim com assajats.
2: Serà un estreno total.
0: Vale, fantàstic. Fantàstic. Teniu alguna actuació més aquests dies o programada per més endavant? O està la cosa com està?
2: Està la cosa com està.
1: Sí, això per una banda, i per l'altra també estàvem més concentrats en gravar i acabar de creure els temes i no hem cercat molt. Teníem això ja paraulat de dia 30, que mos fa moltes ganes, i també mos fa moltes ganes tocar perquè fa un quart de mesos que...
0: Ah, fa mesos que no tocau, sí que es va? Sí, vull dir que guai.
1: Sí, i també mos obliga a estar al dia i tenir-ho preparat, vull dir que per nosaltres genial.
0: Fantàstic.
1: Però bueno, ara teníem aquest període de gravar, acabar d'aclarir coses, que ja mos ha anat bé també.
0: Com definiríeu, sí, els temes nous de Berlat? Són més o menys el que anàveu fent fins ara? Hi ha alguna cosa, alguna novetat, alguna cançó que si soni black metal o alguna cosa així, o seguiu més o menys?
2: Home, jo crec que... tampoc he entrat tant de material. Però sí que va una mica cap al darrer que havíem tret, la darrera cançó de Cal Dimoni, és bastant... exemple de cap a on va, una cosa un poc més electrònica, un context menys, bueno, no...
1: Les lletres també, les lletres potser són un poc més introspectives,
2: sí,
1: no? Que no són tan narratives com les primeres cançons que van treure,
0: okay.
1: I si ha anat un poc per aquí, que això no vol dir que després tornem a,
2: sí,
1: un rotllo més alegre i més acústic com les primeres cançons. Però bueno, aquí també hi ha hagut molta mà d'en Àngel, que se nota bastant la seva feina aquí, i tot sona un poc més disco, un poc més electrònic.
2: Sí, però mos agrada per on t'ha anat, i bueno, sí, el que diuen, saps? Que segur que l'altre també hi serà més endavant. De fet, tenim planejat que hi hagi més coses, que siguin una cosa un poc més alegre, més de so... No sé com dir-ho.
0: Sí, fa falta un pot d'alegria, tio. Vull dir, no, ja està. Vull dir, falta... Ballant no mos deixen, però almenys que la gent surti amb un somriure.
2: Sí.
0: Desconcert.
2: Sí. Bueno, sí. Total. Bé, jo ho veureu, però segur que estan guais, eh? Vull dir, els temes són bastant ballables i funkies, sí, i tenen pigada.
0: Fantàstic,
2: sí, sí,
0: fantàstic. Pues sí, sí, pues, encara que no ens ho podrem, no ens ho podrem ballar, tinc ganes d'escoltar-los aquest temps. Bueno, jo no podré ser-hi perquè jo estaré tancat a casa meva, però ja me passarà en streaming o algo i ja, ets... bueno, ja escoltaré CP quan surti dia 30, dia 30 mateix. Res, el Lots, no sé, alguna cosa que vulgueu afegir, o si no, ja mos veiem dia 30 i a tope, i a morir, ja, vamos.
2: Això mateix, dia 30 a tope i bueno, i a partir d'allà, dia 31, tothom es pot posar CP de Berlat a casa seva per les campanades, que ja estan molt vistes.
0: Fantàstic. EPL sempre el treix en format digital i tal, vosaltres ho treu CDs i coses d'aquestes, no són...
1: De moment sí.
0: Sí, no, si no acabareu com jo, que tinc 25 capses de CDs i vinils a la cotxeria, que tampoc fan falta per res. Vull dir que no, tranquils.
1: També mos fa il·lusió qualque dia tenir, poder-lo tocar en les mans, no?, el vinil o els discos que tenen, però bueno, de moment així és més còmode.
0: És el que els pillo una discogràfica i que ho paguin ells, tio, ja està. Deixin de cuentos, ja està. Molt bé, Lots, pues moltes gràcies per estar en aquest maquetes especial. Mos veiem dia 30. Porteu-vos bé, no sortiu gaire, no se vos poseu malalts o alguna cosa. I res, tothom que vulgui entrades, pues estan disponibles a web d'Esfar i mos veiem molt bé. Gràcies, Lots, gràcies.
1: Genial, moltes gràcies, cuida't.
0: Vinga, fins a propera. I doncs, només queda afegir que mos veiem dia 30 en el segon festival Maquetes. Veniu i tindreu una bona estona de música bona menorquina que es fa avui dia. I també pues, ajudareu a que Radio Far segueixi pendent, que siguem fent aquest podcast que jo sé que us agrada molt i que la cosa tiri pendent. Res, jo som en Pedro, això és Maquetes, Radio Far, i mos veiem molt prest.
3: Radio Far. La ràdio cultural de Menorca.
4: Abans he cantat la primavera, però ara cantaré a l'estiu. A l'estiu d'una manera molt especial. Amb un to d'humor i una mica de crítica, ja veurem. A l'estiu.

acabant d'escoltar una cançó de Posidònia del disc Músiques Mediterrànies, enregistrat el 2017.

cercan recordis. Quan faci fred seré la flama.

la llum del far que et mostra el camí que no has de fer. Perquè en recordis, jo seré el vent que en el teu cos

que la pluja que llanega pels teus vidres a l'hivern. Si tu em recordes, aquí seré sempre que ho vulguis, en tu viuré. Perquè em recordis quan passi

dia que te'n vagis amb tu jo partiré. Si tu em recordes, aquí seré. Sempre que ho vulguis, amb tu viuré. Si tu em recordes,

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca. Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? El color de les paraules, de Joan Triay. Aquesta novel·la costumista, agradable i nostàlgica, ens situa a Ciutadella, al principi de la dictadura franquista. A través de la mirada infantil d'en Melcior i de tot un ranxet d'amics molt aguts i arriats que juguen a assignar colors a les paraules que els envolten, en Joan Triay tracta temes com l'abús de poder, la por a la oposició al franquisme, les diferències de classe, els tabús religiosos o la castellanització de la societat menorquina. A més, ofereix un excel·lent tractament de la qüestió dialectal, que de vegades genera dubtes en els autors, perquè el llibre està ple de dialectalismes i d'expressions locals que conviuen en sinònim d'ús comú. Però, si te falla una paraula, que jo mateixa de vegades, evidentment, se m'escapaven les més antigues, o simplement si te genera curiositat, simplement pots anar a desglosar-hi que des darrere i resoldre tots els teus dubtes. Aquesta novel·la es va publicar a principis d'aquest 2025 a càrrec de l'editorial mallorquina Dolmen.
0: Apunts literaris. Escolta més recomanacions literàries a les nostres xarxes socials i a radiofarmenorca.com.

0: Bé, què em penses, Pere, d'aquest llibre 30 anys després d'haver-lo publicat?
1: Que em tens? A veure, és un llibre que en general em va deixar satisfet, cosa que no sempre passa. La gestació va ser un poc curiosa. De fet, la proposta de l'IME era reeditar Cristalls, que s'havia fet ja amb un xibau antic, però bastant deficient, l'edició aquella. Però, clar, era un volum curt i em van demanar d'afegir més poemes. I llavors van sortir Els colors a l'edat, que, en certa manera, em va forçar a publicar aquella edició de, o aquella reedició de Cristalls. Però dels colors de l'edat, que és en si aquest recull, bé, de Cristalls també, evidentment, però em vaig quedar bastant satisfet de resultats i vist 30 anys després em segueix semblant un llibre que no em desagrada, diguéssim, no? que manté un poc aquella satisfacció inicial en la publicació.
0: Molt bé. Normalment, o és habitual, escoltar autors que quan agafen perspectiva respecte d'allò que han publicat tenen una mirada, una visió un poc crítica i no, fins a un cert punt resulta com a sorprenent que en perspectiva diguis que te satisfà el resultat.
1: A veure, en general, perquè sempre hi hauria, si s'hagués de reeditar ara, sempre hi hauria coses que retocaria, això és evident. Però, per exemple, som molt més crític en regiofòtica que amb Els colors de l'edat. Sí, que si s'hagués de revisar, clar, hi hauria poemes que segurament ens retocaria, altres que tal vegada llevaria o afegiria, però, en general, no estic molt satisfet d'aquest llibre. Sí que crec que m'ho tornant més crítics en obres anteriors, perquè sempre hi ha aquella voluntat de superació i de millorar, però atès el moment en què es va publicar, les circumstàncies i el resultat, no, ja reitero que no n'estic molt satisfet.
0: Si l'haguessis de recomanar a un hipotètic nou lector, a un oient, per exemple, d'aquest podcast, què li diries?
1: Recomanar llibres meus no se'n dona gaire bé, és veritat, així com d'altres sí que recomanen convicció, diguéssim. Però en qualsevol cas, jo crec que hi pot trobar una poesia que li desperti certes emocions, una poesia centrada sobretot en el record, però com sempre passa en sobre de les poetes, aquestes anècdotes personals es transformen en experiències, diguem-ne, generals, universals, no? Que qualsevol persona hi pot entrar. Jo crec que és un poema que intenta trobar la bellesa expressiva, no? I que a través de la forma, ja sigui més determinada mesura que síl·labs, però també no, fins i tot els versos dels colors de l'edat mantenen una certa mètrica encara de versos que no tenen les mateixes síl·labes, no? Però sempre hi ha una... Sempre he intentat escriure amb una mètrica, ja sigui de manera més lliure o de manera rigorosa. Jo és que sí, el vaig començar a veure d'Ús i Asmar, perquè és que sí, el clàssic català, no? En 4 anys s'assura, sí, 4.6, en s'assura quarta i en verso i acabat en síl·laba aguda. Però, bé, i després, evidentment, en totes les lectures, és de que sí, la peça és vers per excel·lència de la poesia catalana, com l'Alexandrí de la francesa. I ara m'han anat per les branques, no? Perquè parlaven de recomanar el llibre. Bé, jo crec que és això, intentar trobar aquesta, bellesa expressiva, moltes vegades a través de sinestèsies, i en aquest sentit sí que l'influència de Ferreter, evidentment, hi ha de ser. I el títol Els colors de l'edat va ser posterior i em costa molt trobar títols, però quan vaig tenir els poemes escrits vaig veure que parlava molt de colors, d'aquestes sinestèsies, d'aquestes metàfores jugant amb els colors.
2: El poeta Ismael Pelegrí s'estrena a Ràdio Far amb Lectures Retrobades, un programa per aproximar-nos a la literatura menorquina. Escolta'l a radiofarmenorca.com.

Aconsegueix el teu abonament per accedir a totes les projeccions de cinema del Menorca Dogfest. La cara de Joan Porcel, Amílcar de Miguel Ech, l'homenatge a Joan Allès i els premis de curtmetratge documental. Del 4 al 10 d'octubre, entre Ciutadella i Es Mercadal. Ja ho pots comprar al menorcadogfest.com en promoció a 20 euros.

A Radio Far pots escoltar l'arxiu musical més extens de música de Menorca. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

0: Et vas sentir el que se sent quan se'n va, qui te jura. T'estim per sempre. No tinguis por. Quan tinguis dubtes, entens això. Branques mortes d'un arbre mos.
1: Bueno, aquí estem en el tercer capítol de Història d'un disc. Avui amb Branques mortes, una de les cançons per jo més especials d'aquest disco, perquè ara us ho explicaré.
2: Història d'un disc. Descobreix tots els secrets de les cançons del Monstre Final de Leon Manso a Radio Far Menorca.

0: Hola a tothom, benvingudes, benvinguts a un nou maquet de l'últim de l'any. L'últim d'aquesta temporada també, un maquet pues, d'aquells diferents que faig a vegades. Avui no hi ha entrevista, avui vull posar una mica de música d'aquest 2025, música guai que ha sortit aquest darrer any, aquest any que res, que espero que hagi anat guai. Això m'ha anat guai en molts sentits, en altres no tan bé. Però bueno, 2026 vindrà millor i serà un any fantàstic, amb molta música xula, amb molt de concerts de gent que ja està anunciant coses per l'any que ve, vull dir que estigueu atents, que hi ha molta música marroquina guai per escoltar. I res, ja volia compartir algunes cançons, alguns amics i alguna gent guai que està fent coses xules a Menorca. I he de començar, òbviament, per no dir que el Leon Manso, que no sé vosaltres, però jo l'estic escoltant en bucle des que el va treure.
1: Maquetes, amb Pedro S. Tuomala. Un podcast de cassets, vinils i actualitat musical menorquina. Entra a radiofarmenorca.com i escolta totes les entrevistes.

Hola a tothom, benvingudes, benvinguts a un nou programa de Maquetes, el teu podcast de música guapa a Radio Far. Avui amb una entrevista que m'ha costat un ou de concretar, bàsicament per culpa meva, perquè la meva vida és un infern, però estic molt content de tenir a Lara Pons avui entre els vostres, un artista que fa ben poc que ha començat a fer coses i que té molta ganes de fer moltes coses, amb un estil que jo li comento que no tocam gaire aquí, aquest pop més acústic, més íntim que fa alguna gent per Menorca, i jo crec que ella és qui ho fa millor de tots. I res, una entrevista que m'ha fa molta ganes que escolteu, i començava amb un tema d'ella que es diu Els Quatre Vents. A xalar!

0: Lara Pons, benvinguda finalment a Maquetes, en el podcast de música guapa de Radio Far. Què tal?
1: Molt bon dia, molt bé.
0: Bé, estem aquí un poc a l'hora. No us contarem com estem de cutres, però aquesta entrevista l'havien de fer avui, sí o sí, així que estic content que estiguis amb nosaltres. Lara Pons, una lota que va fent música a Menorca des de fa ja uns quants anys, no sé exactament quan, ja us ho contaràs tu, i que estàs traient coses noves i que em fa ganes que estiguessis aquí en el podcast. Xerrant de les teves coses. Bueno, com sempre, digue'm com comences, com tens aquell moment que dius jo m'agrada la música, jo vull dedicar-me a som, dedicar-me a entre cometes, o jo m'agrada fer som. Tens qualsevol moment així, te'n recordes? Així, sí?
1: Sí, me'n record perfectament perquè vaig començar molt tard. Jo no tocava ni cantava ni res, ni anava a classes de música ni res, i quan me'n vaig anar a estudiar fora,
0: allà te va donar per...
1: De 8, de 9 anys, sí. Una amiga tenia guitarres a casa seva, vaig interessar que m'ensenyés 4 acords, i aprenguent a tocar la guitarra, pues aprenia... vaig començar a aprendre una cançó,
0: vale.
1: I la vaig començar a cantar, i m'vaig obsessionar amb aprendre a tocar els acords, i a partir d'allà m'han començat a dir, ostres, pues no cantes malament, ostres...
0: Quina cançó?
1: Pues mira, la primera, un tros, no tota, la de Oasis de Wonderwall.
0: Ok. Clàssic, de guitarra acústica.
1: I després va ser Stand By Me.
0: Olé.
1: I aquesta va ser la primera que vaig cantar i tocar sencera, me'n record. I a partir d'aquí, i de jo posant-me a practicar, i vídeos YouTube i tot això, pues vaig començar a tocar i a cantar que meva. Fins que un dia, bueno, al cap de poc, al cap d'un anyet o així, sense voler, com aquell qui diu, vaig escriure una lletra sense intenció que fos una cançó, com per treure, no? com un escrit de notes d'aquestes per treure totes
0: coses que tens dins, sí.
1: I vaig començar a rimar i tenia la guitarra de vora i vaig provar, i quan vaig acabar li vaig dir a ma mare, mira, ma, escolta aquesta cançó, i m'ha dit, ostres, és d'una cantant que jo escoltava en aquell moment. Diu, què, és una cançó d'aquesta cantant? I dic, no, dic, és meva, la gat de fer, i se m'ha quedat a quadros en plan...
0: Vas fer una lletra, te'n vas fer una música, i li vas cantar, ostres, jo no tindria collons, jo em fa molta vergonya.
1: Jo em fa molta vergonya, vull dir, cantar les meves cançons ha sigut de lo més dur que he fet mai, davant de gent.
0: Sí, no?
1: Sí, i a més davant de gent coneguda.
0: És molt pitjor davant gent coneguda que no davant gent que no coneix.
1: Clar, però jo al principi no li havia dit a ma mare, que era meva. Jo va ser com més tard, quan vaig veure que li agradava i que tot això, vaig dir, bueno... Però sí, jo amb aquest aspecte... Sembla que no, però pas molta vergonya i hi ha moltes inseguretats, i al final escriure cançons és mostrar-te tu 100% i que estàs exposada que la gent no te jutgi o pensi o no sé què.
0: Ja.
1: Però mira, al final el que m'ha donat forces a seguir-ho fent, a part de les pors i de les vergonyes, és la reacció de la gent, i com la gent després te diu uau, o la veus emocionada, o la veus que connecten amb coses seves, i això és el que m'ha donat a seguir fent cançons.
0: Estic xerrant de... Quan tens 18 anys, estic xerrant de quin any? De fa quant? Perquè no sé.
1: Clar, jo ara en tinc 27.
0: Vale, doncs fa quasi 10 anys.
1: Bueno, en els 18 vaig començar a tocar. No, a fer concertets, ja va ser un poc més tard, va ser sobre... Bueno, 2019-2020.
0: Vale.
1: I va ser a través de que Sant Lluís, hi va haver un any, casualment, que en el carrer deixaven tocar, així... a qui volgués, sense... I jo vaig anar un dia, m'han dit, ah, ja deixen tocar aquest dia, no sé què, a punts concrets. I vaig anar allà, jo en la guitarra amb un pare, ni amplificada ni res, sense vincre ni res, jo en la guitarra clàssica de mon pare de fa 30 anys, i vaig cantar algunes cançons allà en el carrer, que no hi havia ningú. Era juny, principis de juny, al carrer hi havia 3 persones, i jo, perfecte, em sembla perfecte.
0: Així no tinc vergonya, no? Va estar bé, però...
1: I just allà, sí, allà va passar, doncs, en Paolo, de Wanderlust, en Paolo Scarpa, m'ha dit, ostres, cantes, tens cançons, tal, no sé què, nosaltres tenim una associació de músics, i a partir d'allà m'ha de conèixer, i m'ha demanat contacte, i com ells sempre fan projectes i sempre fan coses i volen molt impulsar la música de cantautors, perquè ells també ho són, i a partir d'allà he de dir que són els meus padrins de la música, perquè tot, mira, ahir mateix, en el bolo, que m'ho vaig deixar el micro. Pues jo a mig camí de Mercadal telefonant en Paolo, Paolo, que m'he deixat el micro, vinga, torna cap a... Ves a l'O,
0: no?
1: Que hi viu a l'O. Ves a l'O, jo te'n deixo, no te preocupis. I sempre, sempre m'han ajudat molt i me salven, escolta, moltes, moltes.
0: Allà, em va fer gràcia, allà que dic els veteranos, com jo, també m'ho passa. Sí. Aquest estiu m'ho vaig deixar el micro també a casa, en plan, ets gilipolles o no?
1: Però si fas 5 anys que faig concerts...
0: Jo fa 20, tia, i vaig telefonant el meu mentor, el meu padrí, en Jou Mina, que estava per que l'embor, dic, Jou, no t'ho sobrà un micro. I diu, clar, que sé ben aquí, diu, no passis pena. I me va salvar la vida, però mira, m'has fet recordar.
1: Sempre m'ha dit, ma mare, és que no hi ha dia, mira que fas concerts, jo has fet concerts, eh? No hi ha dia que no passi algo. Ah, sí. Algo, sempre passa algo.
0: Ah, una corda, un cable, no sé què, m'ha quedat mal. Sí, sí, sí. Comences a fer concerts en directe, de vegades, so, 2019, 2020, sí. Època rara per començar a tocar en directe, però bé, i què tal l'experiència de començar? Comences tocant ja temes teus des del principi, bé, suposo que també fas versions, però aquest tipus de coses, com va la cosa aquesta?
1: El meu primer concert davant de gent va ser tocant 5 cançons pròpies i 60 persones escoltant la meva lletra.
0: A on?
1: A un secret concert que feia Wanderlust.
0: Vale, aquestes coses, sí, sí.
1: Sí, eh? M'han dit, mira, nosaltres fem un projecte de gent que ve a escoltar músics, no saben qui és, però venen a escoltar, tu tens cançons pròpies, si vols venir, i ets un artista més, hi ha diferents artistes, toques pues, 4 o 5 cançons, les que vulguis. I jo pues, vaig tocar, i clar, molta gent m'ha dit, ostres, que el teu primer concert, el teu primer desò de contacte, sigui...
0: Ja veus.
1: Cançons teves, i 60 persones escoltant...
0: A més, tu tota sola.
1: Jo tota sola.
0: Sempre toques tu...
1: Mira, jo la idea... Jo no sóc guitarrista. Jo, ja ho veus, he après a tocar la guitarra, que meva, i en gent que me va dient cosetes, i poc més, i tampoc ja no li fixo les hores que ficava al principi quan vaig començar, ja. Però... I no en sé massa, de fet, vull aprendre més. Però sempre m'he considerat... Jo vull cantar, jo, ojalà algú toqués la guitarra, m'ho despreocup, i cant, i ja està. Però no trobava. Al principi ja. Vaig dir, o ho fas tu?
0: Clar.
1: O no t'ho farà ningú, o no ho fas.
0: Vale, no, que és un punt més de collons per part teva, per l'expressió. Sí. Presenta't en temes propis, tu tota sola, sense ningú per dir-li, t'has equivocat, no, si s'equivoca qualcú, som jo mateix. I comences amb aquests secret concerts i també comences a gravar alguna cosa amb ells? O com
1: a partir dels primers secret concert, en Pol me va dir, escolta, vols gravar les teves cançons? I jo vaig dir, clar, m'encantaria. Jo en tenia 5 o 6 ja. I arrel d'allà, doncs, al cap de res, d'un mes o així, van començar a gravar amb acústica i gravava les guitarres.
0: Sí.
1: I crec que hi ha dues guitarres. I jo, doncs, veu, i per Nadal d'aquell any, al final
0: de 2019-2020, vale, 2000.
1: Vaig treure el primer EP.
0: Ok.
1: I vaig fer un concert a la plaça Eivissa, perquè jo visc per allà, van deixar el puesto, i va ser com el meu primer concert d'hora i mitja, amb cançons pròpies, i vaig començar a tocar versions, sí, sí, sí. Perquè no puc...
0: Per omplir repertori.
1: Per omplir repertori, sí, sí. Bàsicament. I aquell sí que va ser el meu primer concert d'hora i mitja.
0: Vale. Tota sola, encara, també?
1: Tota sola, van venir 80 persones allà dins, fred i tothom. Era un dia que hi havia peixateria, en aquella època que la peixateria s'emplenava els migdies, tot i ple.
0: Sí.
1: Gent que havia vingut de la peixateria.
0: Vale.
1: Sí, sí. I a partir d'allà, pues, això de pot ja passar 2020, quarantena. I ells, amb Pol i en Gemma, també van impulsar a gravar algunes coses així de... en vídeo, per YouTube, que es retransmités i tot això.
0: Sí, el que fan, tothom s'inventava maneres de que estava.
1: I també me convidaven, vale. I vaig fer algunes cosetes així. Després de la quarantena ja me'n vaig anar cap a Mallorca.
0: Vale.
1: I a Mallorca vaig conèixer un, es diu Nou Espectacles, que és una empresa així que es dedica a repartir un poc espectacles per tot. Me van conèixer i va haver un any que vaig estar, doncs, me van ficar dins un projecte d'un microteatre sobre la prostitució.
0: Olé.
1: I fèiem un col·loqui, anàvem per els pobles de Mallorca i jo després cantava mitja hora cançons pròpies.
0: Oh, que guai.
1: I va ser molt xulo, o sigui, en total, tal vegada en Sai vam fer 10 concertes o així, però molt xulo. I després ja, doncs, més que d'un any més, me'n vaig anar a Barcelona a fer feina.
0: Vale. Hòstia, és una... forma de començar la carrera super diferent de,
1: sí,
0: de lo que les entrevistes que faig, ja no, allò, tipo, vaig estirar 3 anys en el local fent, vam muntar un grup, després sí, no sé què, tal.
1: Jo ara estic començant a muntar grups, jo faig tot al revés. Jo vaig començar tot sola en cançons pròpies i després vaig començar a anar fent bars i versions. Després vaig començar a fer un estiu hotels. Però va ser l'últim que vaig fer.
0: Sí.
1: Que no m'ho va agradar no? I vaig dir nunca más. Alguns sí, però n'hi ha alguns que... Bueno, jo ara els hi dic, i ens estiu també els hi dic, els contactes que tenc, els hi dic, per substitucions, si us falla algun dia i jo m'ha de PM, telefoneu, cap problema, però de so tenir dies fixos...
0: Anar cada puto dijous assistiu a Calambox, no te fa gana, no?
1: Xiringuitos, no, què va, i que estiguin a prop, i que jo no m'envieu a Ciutadella, que no. Ja m'he tornat, soc un poc exquisit amb això.
0: Bueno, escolta, si pots, ja està.
1: Ara que faig feina en ciber, també, m'ho puc permetre, seguint mestre i tinguent assistiu, clar, ara ja estic un poc més selectiva.
0: També has fet hotels, no? Aquesta no la sabia, molt bé. Bueno, estàs actuant en directe, estàs ara vivint a Barcelona, però vens aquí molt sovint a fer actuacions. Alguna actuació aquí per Menorca pròximament que vulguis o tinguis o te faci ganes dir o es pugui dir o alguna cosa?
1: Sí, bueno, ara programades no en tinc gaires, de fet ahir em vaig fer, bueno, en tenia dues programades, però de cara per Nadal, que segur que surt algú més...
0: Vale.
1: M'han cridat, no sabré dir el nom, però és una focatxeria que han obert.
0: A Ciutadella?
1: Sí.
0: Anar a tirar la canya, jo, també.
1: Idò. I m'han proposat... Ja veurem, no hi anem mai.
0: Va.
1: I era per provar, dic, bueno, així tinc algun concertet per Nadal i segurament algun mes sortirà segur.
0: Alguna cosa sortirà, bueno, estarem atents. I, bueno, el que també estàs llançant ara són un parell de singles, aquest primer tema que hem escoltat abans de començar les entrevistes, 4 vents. Què me pots dir d'aquestes cançons? Són molt diferents de les primeres? Hi ha una evolució en el teu estil o així?
1: Bueno, jo crec que el meu estil es conserva bastant. El que sí, el tema producció està més elaborat. Jo, clar, després del primer EP, de quan just vaig començar, sí, jo durant aquests 5 anys he anat creant cançons.
0: Sí.
1: I jo els canto en els meus concerts, i a la gent els agrada, i jo pensava, jope, quina ràbia, no, que no els puguin escoltar, no?, ja, quan vulguin a casa seva. I tenia moltes ganes, feia molta estona de gravar-les, era a Mallorca i ja els volia gravar. I al final, l'any passat, vaig fer un concert a un estudi de gravació de Barcelona, que es retransmitia també i tot això, i vaig dir, ara ets la meva. I tenia ganes també de provar per Barcelona i tot això, i vaig començar a gravar-les allà. El que passa que vaig estar mig anyet, no me va acabar de convèncer, ja. Estava molt enrabiada, bueno, saps? Insegura, que no era el que volia i tot això, i vaig tornar aquí, i más vale viejo conocido que nuevo por conocer, i vaig dir a en Polo, no m'agrada, tu com ho veus? Ja. M'ha dit cosetes, va dir, mira, si vols, regravam, aprofitant el que puguem aprofitar, i abans sí, després t'agrada més. I ha sigut la feina que hem fet durant tot un any més.
0: Vale. Va, mira, tu tens aquesta oportunitat, tens aquesta visió de dir, mira, jo, això que... les ganes de treure alguna cosa que no te puguin dir, ostres, que això no, realment no m'acaba de fer, doncs vull tornar a refer. Està molt bé per part teva d'haver pres aquesta decisió, i estàs content amb aquestes 4 vents. I res, ja per anar acabant, ara escoltarem un altre tema que es diu Un cafè, que te'l vas treure aquest estiu, i que també tenim una intenció de treure un altre EP, o com vas a cosa?
1: Sí, la intenció és ara que ja estan els temes fets, anar tenint temites, i de cara a l'any que ve, que està un poc per decidir encara, abril o principis d'estiu, treure ja tot el disc. Bueno, és un disc perquè són 10 cançons.
0: 10 cançons. Així. En físic o...?
1: Mira, el tema del físic ha sigut un tema que encara és fotut, perquè, bueno, és el típic, no?, que la gent ja no té per posar el CD, però hi ha gent que vol el CD... Al final és un gasto que has de pensar bé si te surt a compte. Realment, ja. Jo ara he fet merchandising, de fet, m'he ficat a fer unes bosses molt xules, s'ha d'un cafè...
0: Sí que et recullis per allà, sí.
1: Obridors d'aquests de cerveses en man amb el meu logo... Coses útils.
0: Sí. Al final, un CD és el mateix, però sí. El CD és una cosa que es quedarà en l'estanteria i ningú l'ombrarà, perquè al final escolta la gent per Spotify... Pues
1: mira, algú útil que la gent saps que és més fàcil que compri, i al final... Jo sé que no recuperaré el que he invertit, perquè no ho recuperaré més.
0: Bueno, no fem pas a pas, tant això.
1: No, o sigui, òbviament no, però bueno, si puc intentar pues, anar
0: claro.
1: Pues, remuntant algo, pues, millor.
0: Per seguir fent, per seguir fent cançons i per seguir reinvertint amb aquestes, gravacions.
1: Sí, que al final, quan no és una guitarra es compra un no sé què, quan és una...
0: M'ho dius amb un compte.
1: Cada dos per tres estàs comprant coses i dius mai s'acaba.
0: Pues res, ara ja ho tindríem, vull dir, ha costat molt fer aquests 15 minuts, però gràcies per ser en el podcast. És un artista, un perfil que no solem tenir en el podcast, són els més rockeros i tal, però, bueno, una lota que s'està fent coses interessants i que seguirem, bueno, que fa molt poc que estàs fent coses, per tant, estem molt de camí bombant i espero que segueixis fent coses i que m'ho segueixis dient quan estàs fent coses, i aquí està que teva, anem a escoltar aquest tema, un cafè, i res, gràcies, Lara.
1: Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me.

0: Radio Far. Cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
1: Cada cosa en el seu temps, i en el mes de setembre, gínjols. Entrem a la tardor i és el temps d'un arbre molt particular, el gínjoler. El seu nom botànic és Sisyphus jujuba. En castellà es diu jujube o azufaifo, uns noms sonors i ben curiosos. És originari del sud-est de Xina i va ser introduït a la regió mediterrània des de fa molt de temps, procedent d'Orient. Molts horts solien tenir un gínjoler sembrat. Avui en dia se'n sembren pocs, ja que tarden uns anys a tenir una bona producció. Pot arribar en els 10 metres d'alçada. El tronc és d'un color gris, inicialment en l'escorxa fina, però amb els anys es va arruant. Té unes branques en forma de ziga-zaga i amb unes bones espines. Com a curiositat, a Menorca i a la regió mediterrània tenim un parent de gínjoler, la llampuga o llampuguera. Té un aspecte bastant diferent, però si observam les seves fues hi veurem una semblança. Els gínjolers són bastant resistents, però necessiten un poc de manteniment. Els seus fruits, els gínjols, són del tamany d'una oliva grossa, primer verds i després, quan són madurs, d'un color marrón. Els gínjols poden agafar corc, com passa amb altres fruites. Si en tenim molt, serà necessari un tractament, millor si és en control biològic. El seu gust dolç solia agradar molt en els fiats, i no tan fiats. Antigament feien una festassa si en podien collir uns quants. Avui en dia segueixen sent apreciats, però no són tan populars. Tot i no ser propi del Mediterrani, aquest fruit forma part de la nostra cultura popular. Deim, per exemple, que una persona està redona com un gínjol quan està grassa o ha menjat massa. Una altra dita ben coneguda és que està més content que un gínjol, i és que l'aspecte i el gust d'aquest fruit és sempre sinònim d'alegria.

0: El capítol anterior ens havíem aturat el clot del forn de calç a l'olla. Tenim branca suficient per a la cocció, les pedres que es transformaran en calç i el pedreny per fer la volta, la qual també està destinat a convertir-se en calç. En aquest capítol acabarem el procés de construcció del forn que des dels seus extrems podia arribar a fer entre 6 i 8 metres d'alçada. En el sol s'obre, cara és millor, amb un
1: somrís de la t'alegre. Després venia la feina de muntar el forn, que això era una feina molt especialitzada. I això era una feina que l'assumies mestre.
2: Això era com fer un iglú, perquè si vol entendre, com si dins d'aquell forat, dins d'aquell clot, tu muntes un iglú. Hi ha una part de l'iglú que està dins del clot i, una part que està dalt. O sigui, ja quasi meitat del forn de calç està enterrat, diguéssim, està aquí on es veu. L'altra meitat és aquí a dalt. Aquí, de fet, la part de dalt és aquí hi ha més pedres, aquí es fa més calç, perquè la part de baix és allà on hi ha el foc, diguéssim. El buit, que eren 4, tenia 4 metres de fondària, 6, segurament 6. Sí, i si me diguessis de baix de tot fins a cúpula de dalt, pues lo millor 8.
0: La calcinera, el podcast de la història oral de la calça Menorca. Ja disponible a radiofarmenorca.com.

L'artista italià Federico Clavarino du al Menorca Dog Fest una classe magistral oberta al públic. Titulada Empezar des de la sombra, serà el divendres 2 d'octubre a les 7 i 15 hores als Castro de Mou. Tota la informació al menorcadogfest.com. Amb el patrocini de la Fundació Foment del Turisme de Menorca, el suport de l'Institut d'Estudis Baleàrics i el Consell Insular de Menorca.

0: Ràdio Far. Música menorquina i podcasts culturals a la carta a radiofarmenorca.com.
1: A continuació, Destraper-lo, amb una cançó del disc Soterrani enregistrat el 2020.